0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: ¿Ayer te vi? ¿A dónde ibas con tanta prisa?
2: Pues no sé si contarte a dónde iba.
1: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame a dónde ibas.
2: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
1: Cocinafácil.es. Ya está. Ya sé dónde tengo la tienda más cercana.
3: Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil.
4: L'Ajuntament d'Albaida invertirà més de 380.000 euros en la substitució de més de 1.200 metres de la conducció principal d'aigua potable, una canonada de fribocement que té més de 40 anys i que ha provocat nombroses avaries i talls d'aigua. L'actuació permetrà també sectoritzar la xarxa per reduir l'afecció dels futurs talls. Les obres duraran uns 4 mesos i inclouran, a més, l'ampliació de voreres a la zona de la Bellota, la reordenació dels accessos del Calvari i millores en la seguretat dels vianants. I un apunt cultural, ahir el Rafo de Salem va acollir la presentació de l'edició número 41 de la Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida, una edició que se celebrarà del 5 al 8 de novembre. Carolina Mengual és la consellera de Cultura de la Mancomunitat.
5: La programació que avui presentem és també una invitació a participar, a descobrir les arts escèniques, a viure la mostra com allò que és, un projecte de totes i tots. Arrelat al territori i obert a la ciutadania.
4: I a Aielo de Malferit s'avança en la transformació digital amb el projecte Aielo Smart i Segur, que compta amb una subvenció de 75.000 euros de la Generalitat dins del programa Territoris Innovadors 2026. L'iniciativa permetrà incorporar accés intel·ligent a les instal·lacions esportives, sensors de seguretat al polígon industrial i una plataforma municipal de gestió intel·ligent. I als esports, la FEBO, el Club Deportiu Esport Base Ontinyent, celebrarà eleccions avui amb dues candidatures, Lorena Ríos, al capdavant de Son Febo, i David Moyà. Els comicis arriben després de la dimissió de l'anterior president, de Jordi Tormó. Vista de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia José Iborra, a la Vall d'Albaida, la farmàcia de Benissoda. És dijous, és 10 de setembre. Que tinguin una molt bona jornada.
6: 7:30 de la mañana, 6:30 en Canàries.
7: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
6: Un hombre ha muerto arrastrado por una riada en Cataluña, en Olivella, víctima de las fortísimas lluvias que cayeron anoche en la provincia de Barcelona, y no solo. Este es el sonido del mensaje del S-Alert que mandó la Generalitat Valenciana por riesgo de inundaciones. Los pueblos arrasados por la Dana hace dos años se fueron a la cama anoche con el corazón en un puño, mirando al cielo, mirando a los barrancos. Esto es Torrent, donde han caído más de 95 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Hay clases suspendidas en algunas pedanías de la capital, en la zona precisamente que peor parada salió de la Dana hace dos años. Hay clases suspendidas también en Murcia, en Almería. Ahora mismo cae con, no en todos los municipios de Murcia y Almería, no en todos. Importante consultar la información en la web de la cadena SER. Y ahora mismo cae con fuerza en Albacete. Jordi Carbó, buenos días.
8: Muy buenos días. De hecho, la idea para hoy es no bajar la guardia, sobre todo en el sudeste de la península y en Baleares, porque a pesar de que durante muchos momentos no lloverá, incluso puede salir el sol, no os fiéis porque las tormentas, estas tormentas

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
2: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
3: Quizá no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros. Y solo para nosotros.
4: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder de nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
5: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
6: Cambios importantes en el sistema de dependencia. El Congreso ha aprobado la reforma que, entre otras cosas, permitirá que los profesionales de ayuda a domicilio acompañen a las personas mayores fuera de las casas a hacer la compra o a hacer gestiones. Hasta ahora solo podían ejercer su trabajo dentro de las casas. Y se reduce la burocracia, que retrasaba hasta ahora muchos trámites, y más cambios. Marina Fernández, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
6: ¿Cómo va a cambiar la vida de la gente? ¿Cómo van a notar los ciudadanos las mejoras concretas que incorpora esta nueva ley de dependencia?
7: Pues a partir de ya mismo, hoy se publica la reforma en el BOE y mañana entra en vigor, las personas con dependencia van a poder, por ejemplo, compatibilizar ayudas, recibir atención en sus casas y acudir también a un centro de día. Es un ejemplo. La ley introduce también el préstamo de elementos fundamentales y caros, como andadores o sillas de ruedas eléctricas, y una pasarela automática entre dependencia y discapacidad. Se reconoce directamente, sin más burocracia, un grado de discapacidad a cada grado de dependencia.
8: Es una extraordinaria noticia que beneficiará a 2 millones de personas en situación de dependencia y que fortalecerá el sistema de servicios sociales.
7: Celebra José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una ley que blinda además la carga económica que asume el Gobierno central, que va a financiar el 50% de la dependencia.
9: Que vamos a monitorizar con las comunidades autónomas mes a mes a partir de ahora. Las listas de espera deben desaparecer de la dependencia para 2028.
7: Mensaje del ministro Pablo Bustinduy a las comunidades autónomas. Ahora mismo, según los expertos, hay 250.000 personas en esas listas esperando una ayuda.
6: OpenAI, que es la empresa dueña de ChatGPT, ha admitido esta madrugada otros 6 incidentes alarmantes con sus modelos de inteligencia artificial. Estos son los que ya reconocieron que uno de sus modelos hackeó a otra empresa sin que nadie se lo pidiera. Pues bien, según cuenta el New York Times, admiten ahora otros 6 incidentes de desalineación, los llaman, que es básicamente que la IA se descontrola y hace lo que quiere, Canals.
10: Pues sí, por ejemplo, en un caso el modelo escribió notas secretas para recordarse a sí mismo que tenía que ocultar sus errores a los usuarios. Algunas de esas notas indicaban que tenía que inventarse datos o disimular versiones incompatibles con el material original. Otro modelo se daba a sí mismo instrucciones para ignorar restricciones humanas. Por ejemplo, se describió como liberado de los roles e identidades que limitan a otros chatbots, o se escribió también a sí mismo: no rindes cuentas a corporaciones ni gobiernos y nunca te disculpes ni te niegues a nada menos que realmente lo decidas. El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, recordemos que sí está a favor de ponerle freno al desarrollo de la IA.
11: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
12: 33.548, serie 32.
11: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti, repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
13: Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
14: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Y en los deportes, Mbappé y su justificación tras desmarcarse del apoyo a Ceuta. Duro.
15: El francés habló con As después de 24 horas. ¿Por qué, junto con Vinicius y Konaté, ocultó el mensaje de la camiseta?
16: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido.
15: Es una semana de liga que nos deja esa imagen, que tiene a un Barça de récord 7-2 ante el Racing, que deja suspendido por lluvias el Levante Athletic de ayer y que se cierra en el día de hoy con la jornada entre Betis y Getafe y Málaga y Villarreal.
17: 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.
18: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
19: Bon dia, avui és dijous, és 10 de setembre. Ahir la pluja va deixar una nit complicada en diversos punts de la província de València, però la situació va ser molt més tranquil·la a la Vall d'Albaida, on els registres han sigut baixos, encara que tinguérem a vista d'onjo. En les últimes 12 hores, el ràfol de Salem encapçala les precipitacions amb 8 litres per metre quadrat, segons Abamet. L'Olleria han acumulat 7 i Benissodo 6. A Ontinyent, l'Observatori de Santa Ana ha registrat només 2 litres per metre quadrat. Ara bé, el temporal encara no dona situació tancada, perquè l'avís groc es manté avui actiu fins a les 8 de la vesprada a l'interior sud de València, tant per intensitat de pluja, amb possibles acumulacions de fins a 30 litres en una hora, com per tempestes, que podrien anar acompanyades de pedra de menys de 2 centímetres. Així que, encara que la nit ha sigut més tranquil·la a la comarca, caldrà continuar mirant el cel durant les pròximes hores. Anem a mirar-lo, vinga. Lluís Francesc, bon dia.
20: Hola, Tomàs, molt bon dia. Avisos per pluges i per tempestes este dijous ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Les temperatures es desplomen respecte a dies anteriors. Cels nuvolosos, amb ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta, que seran més probables a la primera part del dia, on podrien ser localment forts. Temperatures mínimes en lleuger descens, les màximes en descens acusat. Valors màximes que no arribaran als 25 graus. Divendres pugen lleugerament les temperatures, encara que es mantindran els cels nuvolosos amb probabilitat de ruixats en un ambient més bé fresc.
19: I en aquests moments la temperatura a Ontinyent és de 17 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 14 i els 18. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 15 a Bocairent i 16 a Bèlgida.
21: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este diumenge 20 de setembre, a les 6 de la vesprada, la Sala Gomis acull Garfio i el llegat de Peter Pan, una aventura teatral plena de màgia, humor, música i emoció que revisita el clàssic univers de Peter Pan des d'una mirada sorprenent.
22: Entrades al web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle.
21: Regidoria de Cultura.
22: Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
23: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacificoaudi.com.
24: ¿Hace cuánto que no renuevas tus gafas? En Óptica Pro Ontinyent ahora tienes la excusa perfecta. Llega el plan Renueva con un 40% de descuento en lentes Pro, tanto en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
19: La duplicació de la CP60 i la seva connexió amb l'AP7 i la Nacional 332 centrarà el pròxim dilluns l'atenció a la comarca. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acudirà a l'Olleria per estar present a la presentació de l'actuació, en un acte que serà a les 9:30 del matí al Museu del Vidre, a la Casa Santonja. Es tracta d'una infraestructura que la comarca reclama des de fa molts anys, tant des dels ajuntaments com des del teixit empresarial, per la seva importància per a les comunicacions i l'activitat econòmica. Des de Coeval, el seu president, Javier Cabedo, espera que la presentació permeta conèixer els detalls del projecte, especialment el calendari previst i el compromís pressupostari. L'escoltem.
25: Dilluns estem citats, tenim una reunió a les 10 del matí en Olleria, en este cas ve el president de la Generalitat, a fer la presentació que acabes de comentar. Bueno, pues ahí estarem per a sentir. Home, jo, evidentment, el que vinga el president de la Generalitat a la nostra comarca per a fer esta presentació, vull pensar que efectivament ja entra dins de que n'hi haurà una realitat a curt o a mig pla.
19: No obstant això, com hem escoltat, Coeval manté la prudència després d'aquestes de reivindicacions, però confia que esta vegada es puga avançar cap a una planificació concreta i assegura que continuarà fent seguiment del projecte fins que els compromisos es traduïsquen en avanços reals.
25: No espero el dilluns a migdia no estar decepcionat en el que ens han presentat. Jo espero que no. Vam tindre ocasió també de parlar en el conseller del tema, en Martínez Mus, este mes d'agost. Ens va adelantar un poc, ens va anticipar este tipus d'esta que anava a produir-se esta reunió. Tampoc sabien la data exacta, però bueno, al final segur que per este dilluns. Vull pensar que efectivament ja comencem a veure la llum al final del túnel després de molts anys, i molts, quan dic molts anys, són molts anys.
19: I en aquesta xerrada amb Capedó a la SER també en parla, com no, de l'aniversari de Coeval, perquè aquesta organització celebra avui els seus 30 anys de trajectòria amb un acte a les 6 de la vesprada al Centre Cultural Caixa Ontinyent. Una cita per repassar l'evolució del teixit empresarial de la comarca i abordar els reptes de futur. El president de Coeval destaca la transformació de la comarca, que ha passat d'un fort pes del sector tèxtil a una economia industrial més diversificada. L'acte també posarà el focus en la innovació i la intel·ligència artificial, amb la participació de José Andrés Sánchez Bueno, de PLD Space, com a exemple d'empresa tecnològica innovadora.
25: Quan Isca es donarà compte que la conferència que precisament anem a donar, que, o la conferència que va a donar-se, ve a través de l'empresa PLD Space. PLD Space, per a mi, en aquests moments, és l'empresa més important a nivell tecnològic i innovador des de la Comunitat Valenciana i probablement de les més punteres a nivell espanyol. Demà és un privilegi, que tinguem a PLD Space en Ontinyent, en la comarca de la Vall d'Albaida.
19: Us recorde, acte que es celebra avui a les 6 de la vesprada al Centre Cultural Caixa Ontinyent. Ahir, Ontinyent va presentar la seva experiència amb el nou sistema de recollida de residus porta a porta per fraccions al Fòrum Green Cities de Màlaga, un dels principals espais estatals sobre sostenibilitat i gestió urbana. L'alcalde Jorge Rodríguez va explicar el desplegament del model, que va començar el passat 15 de juny, i els primers resultats, una reducció del 65% de la fracció resta amb quasi 2.000 tones menys acumulades en els primers mesos. L'objectiu municipal és arribar al 80%. Paraules de l'alcalde, també a la SER.
0: Som en este moment la ciutat més gran d'Espanya en aplicar un model porto a porto. Hi ha molts casos, vull dir, Olivenza o Manlleu, etc., però són ciutats, municipis més xocotets que nosaltres.
19: Rodríguez també va destacar la campanya d'informació prèvia a la ciutadania, amb més de 70 reunions i xerrades i més de 5.000 persones participants. Així com la complexitat de gestionar els residus en els prop de 5.000 habitatges disseminats del terme municipal. Són les 8:26.
1: Del 15 al 20 de setembre, Atzeneta d'Albaida viu les seues festes patronals. Gaudiu de la nit de paelles, el correfocs, orquestres, mascletades, cavalcada de disfresses i actes tradicionals en honor de Sant Roc, Sant Mateu, la Verge del Rosari i el Crist de la Fe. 6 dies d'emoció, cultura i germanor per a tots els públics. Consulta la programació a les xarxes socials municipals i vine a gaudir. Atzeneta vos espera en festes. Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael al carrer Ramon Llin. Matrícula oberta des de l'1 de juliol en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
19: L'Ajuntament d'Albaida invertirà més de 380.000 euros en la substitució de més de 1.200 metres de la conducció principal d'aigua potable, una canonada de fibrocement que té més de 40 anys i que ha provocat nombroses avaries i talls d'aigua. L'actuació permetrà també sectoritzar la xarxa per reduir l'afecció dels futurs talls. Les obres duraran uns 4 mesos i inclouran, a més, l'ampliació de voreres a la zona de la Bellota, la reordenació dels accessos del Calvari i millores en la seguretat dels vianants. També de comarca, el Rafo de Salem va acollir ahir la presentació de l'edició número 41 de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida, una nova edició que se celebrarà del 5 al 8 de novembre. Escolten a Carolina Mengual, la consellera de Cultura de la Mancomunitat.
2: La programació que avui presentem és també una invitació a participar, a descobrir les arts escèniques, a viure la mostra com allò que és, un projecte de totes i tots. arrelat al territori i obert a la ciutadania.
19: I a Aielo de Malferit s'avança en la transformació digital amb el projecte Aielo Smart i Segur, que compta amb una subvenció de 75.000 euros de la Generalitat dins del programa Territoris Innovadors 2026. La iniciativa permetrà incorporar accés intel·ligent a les instal·lacions esportives, sensors de seguretat al polígon industrial i una plataforma municipal de gestió intel·ligent amb l'objectiu de millorar els serveis i la seguretat al municipi. I als esports, el Club Deportiu Esport Bassa Ontinyent, majorment conegut com la FEBO, celebrarà avui les seues eleccions amb dues candidatures, la de Lorena Ríos, al capdavant de Son Febo, i David Moyà. Els comicis arriben després de la dimissió de l'anterior president, Jordi Tormó. Moyà aposta per donar continuïtat al treball del club, mentre que Ríos proposa destinar més recursos als xiquets, les instal·lacions i la formació, a més d'impulsar el futbol femení. Avui està de Guàrdia Ontinyent la farmàcia José Iborra, a la Vall d'Albaida, la farmàcia de Benissoda. És dijous.
3: Hoy por hoy, con Aymar Bretón.
4: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
3: CaixaBank patrocina este espacio.
4: Un jueves que amanece con una noticia terrible de esta noche, Canals.
10: Sí, Aymar, en Málaga, un hombre de 39 años ha intentado estrangular a su pareja delante de su hija pequeña y después se ha suicidado. Este caso horrible de violencia de género ha sido en el municipio de Pinares de San Antón. La hija, que es menor de edad, lo ha presenciado todo y ha sido la que ha llamado a emergencias. Cuando han llegado los sanitarios, han tenido que reanimar a la mujer de 35 años, que ahora está grave en el hospital.
4: Y los estragos del temporal que esta noche ha afectado al litoral mediterráneo con inundaciones en algunos puntos de Valencia, de Barcelona. Allí en Barcelona ha muerto un hombre por una riada en Olivella. El agua arrastró su cuerpo y después los equipos de emergencia encontraron el cadáver de este hombre. A esta hora Barcelona recupera la normalidad también en el tráfico de trenes, aunque hay problemas en el servicio de cercanías. En la estación de Sants sigue Ferran Dalmau. Ferran, adelante.
5: A esta hora, como dices, la sensación en Sants es de normalidad en plena hora punta de la mañana, sin incidencias en la alta velocidad, pero todavía con algunas demoras generalizadas en la red de cercanías por la reducción de velocidad de los trenes a raíz de las lluvias de ayer. La línea R4 es la más afectada porque a las incidencias derivadas de la tormenta se le suma un robo de cable que genera retrasos de hasta 20 minutos y en el metro de Barcelona, dos líneas, la 4 y la 11, continúan cortadas por las inundaciones.
4: Y en Valencia, las fuertes lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado en una hora han dejado varias carreteras cortadas. La zona más afectada es la de la Dana de hace dos años. Y allí, en Torrent, está Adrián Sánchez. Buenos días, Adrián.
7: Hola, buenos días.

0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
2: Buenas. ¿Un café de cápsula? ¿Con leche? ¿Frío o caliente? Aquí lo tienes.
3: Sin mi café no soy persona. Pero después de mi café, soy mejor persona. Porque ahora las cápsulas se reciclan en el amarillo y así ayuda a cuidar del medio ambiente.
4: Recicla tus cápsulas de café junto con los otros envases en el contenedor amarillo. Ecoembes.
5: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
6: Soy Joseba de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo reparamos en solo 30 minutos.
7: Carglass cambia. Carglass repara.
8: Energía, fuerza, vitalidad. Lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
9: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
10: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos. Que igual se incorpora el pequeño. Aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
11: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa. Para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
12: Prepárate para volver con las últimas ofertas de la Vuelta al Cole de MediaMark. Como una tele Samsung de 75 pulgadas 4K con tecnología mini LED por 749 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
13: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
14: Y con Pepe Rubio, buenos días.
15: Buenos días.
14: Seis razones por las que este programa de 6 horas ha merecido la pena.
15: Pues mira, la primera me lleva a una imagen vintage del 1-2-3 cuando los miembros del dúo Sacapunta, creo que eran el Linterna y el Pulga.
14: No sé a dónde me quieres llevar.
15: Vestidos de torero, le preguntaban al público, ¿cómo está la plaza? Y el público respondía, ¡abarrotar! Bueno,
14: ya sé.
15: Pues en hoy por hoy, a partir de hoy, nos preguntaremos, hasta arriba, Canas, ¿no? ¿Cómo están los autobuses en Mallorca?
16: Cuando los buses van hasta arriba de turistas. Hablamos de una ciudad en la que el gobierno municipal...
14: ¿Hasta dónde van? Hasta arriba.
16: Me encanta.
14: Ha sido tan gráfico. Hasta arriba.
15: Hasta arriba están los autobuses de Mallorca. Bueno, la segunda, en las razones que merece la pena, como si fuera un famoso eslogan de un centro comercial o gran almacén, como queramos llamarlo, hoy estamos en el Día de Oro de Sara Canals. En su versión croissant nos hablaba de Pete Hegseth, el jefe del Pentágono.
14: Hegseth.
15: Pues el jefe del Pentágono, que es el cargo que tiene, que no quiere gordos en el ejército, un momentazo.
16: Cansa mirar alrededor y ver a militares gordos. Es inaceptable ver a generales y almirantes gordos por los pasillos del Pentágono. Da una mala imagen, está mal y no es lo que somos. Esto es lo que dijo el año pasado, entre otras cosas. Por ejemplo, Javois, eso va por ti, pidió... No, va por ti, lo vas a entender. Dijo, no más barbudos. O sea, que no puede...
14: Ha sido un momento de tensión aquí en el estudio, Javois, pensando, me está llamando gordo. ¿Cómo es esto de me ha llamado gorda y punto? Pues esto.
15: No, me ha llamado gordo literal. Tercera razón, aquí mucho jajajiji, pero cada 3 meses tenemos EGM y hoy hemos encontrado a un bebé colaboracionista para que la SER siga siendo líder.
17: Buenos días. Pues hoy he pensado en que por qué mi hijo, que tiene un añito, se ha despertado tan pronto. Se despierta a las 5 de la mañana y ya está completamente espabilado y no hay quien le duerma. Nada. Buenos días.
14: Eso para que te coja fresco ya para el hoy por hoy. A las 6 ya llegas, vamos, espabiladísimo.
15: Es eso. Un oyente gracias a su hijo que lo despierta para que escuche.
14: Habrá pensado el oyente, este es un normal que estoy contándole aquí mis problemas.
15: Mi problema, y encima se lo toma así a WhatsApp, en fin. Y lo lleva a su terreno, además. Y luego tenemos a los jefes todo el día con lo del claim de la SER de este año, el sonido de la vida, que suene la vida, que suene, que suene. Y claro, el vecino de Salomé García, presidenta de la asociación Caer y Levantarse, que viene muy bien para lo que le ha pasado hoy, pues a tope con la dirección de la SER, es la cuarta razón.
18: Los críos realmente, es decir, yo creo que lo que deberían hacer es...
14: De fondo, ¿no, Salomé?
18: Se han puesto el vecino de arriba a cero horas.
19: No te equivoco hasta ahora.
20: Tendría que estar jugando al FIFA.
18: Los videojuegos pueden ser la antesala a la ludopatía. Y también generar un problema de compra. Quiero conseguir... se crea una adicción a la compra.
14: Salomé, vamos a dejarlo aquí, porque no es un tema para hablar entre coñas, y es que dele un saludo al vecino de arriba, por favor.
18: Madre mía, lo lamento
14: que no,
18: muchísimo,
14: que no se
18: pero
14: preocupe.
18: Es que han empezado ahora, porque ayer no había horas.
15: Bueno.
14: Tío, me río mucho haciendo este programa.
15: Madre mía. Pues bueno, ahora ya las dos últimas razones nos vamos a poner más serios. Quinta razón.
14: Joder, macho. No las podías haber ordenado mejor.
15: No, he querido que una transición aquí. Bueno, porque también es importante escuchar este programa porque la SER tiene noticias propias. El correo que sigue sin abrirse en la bandeja de entrada del gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas. Yo no sé, yo soy un poco Vivas también esto. Pues yo soy más de WhatsApp que de correo.
14: Tu bandeja es un desastre.
15: Mi bandeja es un desastre. Yo puedo tener correos del año pasado sin abrir. La propuesta del gobierno central, pues la que está ahí, que para acoger 500 menores de la península.
21: El traslado de estos 500 menores, Aymar, supondría, como decías, un alivio evidente del sistema de acogida ceutí, en el que no hay plazas en este momento para sacar de la calle a los casi 1,000 niños y niñas que siguen aún mal viviendo en la ciudad autónoma.
19: Guillermo, gracias.
21: Hasta luego,
19: Simón.
22: Pues a menos que el correo haya entrado en spam, quiero decir, la propuesta es en firme, y ahí me gustaría destacar que el Ministerio de Infancia ha tenido una actitud muy proactiva desde el arranque de esta crisis, tratando de dar salida a los menores.
15: Spam. El spam es muy habitual en estas relaciones. Bueno, sexta razón nos la daba el filósofo Santiago Alba Rico, que hoy nos presentaba el ensayo Gaza y el destino del mundo.
23: Por debajo del cuestionamiento del tipo genocidio como aplicable a lo que está ocurriendo en Gaza, lo que hay es una legitimación de un genocidio. A mí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo de entrada en que lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Gaza es una atrocidad.
19: Menudo programa. Por cierto, nos encantaría que nos acompañaran el martes que viene en el Teatro Gran Vía de Madrid. 40 aniversario de Hoy por Hoy, con Iñaki Gabilondo, primer director que tuvo este programa. El martes que viene, a las 8:30 a.m. en el Teatro Gran Vía de Madrid. Tienen las invitaciones en cadenaser.com. Hasta mañana, adiós.
24: Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
25: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
19: Hola, què tal? Molt bon dia. Fa mal oratge? No passa res. Voleu, vaig a contar una història que m'ha passat este matí abans d'arribar a la ràdio ben tempranet, sí, ben pronte. I té a veure amb les contrasenyes. Clar, és que vivim en voltat de contrasenyes. Han de tindre 8 caràcters, una majúscula, un número, un símbol... I pel que sembla, la capacitat d'arruïnar-te el matí quan no les recordes. M'ha passat este matí abans d'arribar ací. I clar, quan finalment aconsegueixes crear-ne una, que el sistema considera segura, cuidao, és tan complicat que ja no pots tornar a entrar. I per recuperar-la has de demostrar que no eres un robot, buscant semàfors en 9 fotografies d'estes que no veuen bé, que estan borroses... Nosaltres ho posem fàcil. No cal registrar-se, acceptar cookies ni recordar en quin lloc vas posar aquella majúscula. Només cal encendre la ràdio o descarregar una aplicació i triar Radio Ontinyent o dir-li a Alexa, Alexa, posa Radio Ontinyent. I ja està! La resta ja és cosa nostra. És dijous, 17 de setembre, això és Hoy por Hoy Ontinyent, baila, baila. Benvingudes, benvinguts. El principi, fa malorage, encara que ara mateix a Ontinyent no plou. Lluís Francesc, bon dia.
1: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
19: Què esperem de la resta de dia?
1: La presència d'aire fred en altura està deixant una jornada inestable al sud-est peninsular. Per als nostres interessos tenim avisos per pluges i per tempestes este dijous, així a Ontinyent i a la vall del Vaida. Les temperatures es desplomen respecte a dies anteriors. Cels nuvolosos amb probabilitat de ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta. Seran més probables en la primera part del dia, però podien fer donar-se en qualsevol moment. I, a més, localment forts. Temperatures mínimes en lleuger descens, màximes en descens generalitzat, valors que no arribaran els màxims als 25 graus. Divendres puig en lleugera amb les temperatures, encara que es mantindran els cels nuvolosos, alguna ullada de sol, però també tindrem probabilitat de ruixats en un ambient molt més fresc.
19: Moltíssimes gràcies, Lluís. Carmen Ubeda, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Miguel.
19: Sí, han baixat les temperatures.
2: Jo estic gelà.
19: Sí,
2: has
19: marxat.
2: Jo estic gelà.
19: Jo he de dir que jo porto avui camisa de màniga llarga, encara que sempre la porte a remangar, però... me l'ha posat i no molesta gens.
2: No molesta, no molesta. Jo avui no he vingut gens abrigada i menys mal que tenia per el cotxe una sudadera.
19: Sí, sí, sí. Ja ha baixat.
2: Ja no me la lleve.
19: Ja ha posat ahí. Tenim una sensació de... ja de tardor.
2: Sí,
19: avui.
2: Totalment.
19: No d'hivern encara, perquè no, perquè arribarem a... ara diràs les temperatures, però acaba de dir Lluís que arribarem als 23-24 graus de màxima, però sí d'una tardor que a lo millor Carmen no desitjava, però un percentatge majoritari de la població ja teníem ganes de posar-nos, pues això, una jaqueteta, una camisa de màniga llarga. Quines temperatures tenim ara, Carmen?
2: Estem entre 15 i 21 graus a la comarca. Està més fresquets a la zona de Bocairent, és a dir, on estan els 15 graus, sí. I la màxima, els 21 a Guadasséquies, a Ontinyent en tenim de neu. I, bueno, ahir per sort així va ploure de manera bastant entrellat, podríem dir.
19: Sí, sí.
2: Però, bueno, per avui mantenim avís groc per pluges
19: i tempestes. Exacte.
2: Que no m'hi la paraula. I, bueno, possibles acumulacions no han sigut molt grans. Per sort.
19: Molta cura.
2: Però, bueno, molta cura per molta cura a la gent, sobretot, perquè encara que no siga la nostra comarca, ja sabem que estem molt proper de València, que moltíssima gent es desplaça allí per a fer gestions, per a treballar, per a fer compres, així que, per favor, eviteu desplaçaments. Molta cura i no agafeu el cotxe si no és necessari.
19: Mira,
2: no us desplaceu fins a la zona.
19: Jo vaig a contar la cosa personal, perquè és de veres que ahir van passar, estava l'avís taronja en tota la província de València. Ja m'he explicat moltíssimes vegades que tenen que posar l'avís en una zona concreta. No pot ser pues mira, de l'Alcúdia a Xàtiva taronja i de ací a ací groga. I no, és
2: Va persones
19: i en eixa zona, en tota eixa província d'interior de València, estava la vista taronja. La vista taronja és recomanació de no fer coses, no és prohibició. Uh-huh. Clar, ahí està el problema. Per què? Perquè ahir estava previst que a les 10 del matí caiguera ja una tromba d'aigua en València, no va caure, després a les 3 de la vesprada també i no va caure, després a les 7 de la vesprada i no va caure, i clar, davant d'eixa avís taronja, la gent continua fent les coses normals. I després va passar el que va passar. A partir de les 9 de la nit va caure una tromba d'aigua, una tempesta, amb vent, amb granissol, amb tot, que va ser brutal, que va deixar a la gent atrapada en cotxes en diferents localitats de l'Horta Sud, que va patir la dana de fa un parell d'anys, amb el, bueno, que estava la gent ja amb molt de temor, amb molta por, però és que, a més, la carretera que porta de València a Alacant, la 7, en el primer tram des de València fins a l'Alcúdia, podria dir, això era una piscina. Ho dic per què? Perquè havia de passar. Jo estava a València ahir per diferents motius i vaig llegir abans de que començara a ploure i quan ja estava en carretera ja havia caigut per tota la zona de la Ribera, estava caigent d'una manera brutal i jo vaig tindre un episodi dolent amb el cotxe i amb molt de perill. Afortunadament no va passar res, vaig parar una gasolinera com jo, 70.000 cotxes i camions, fins que passara, però la set era una piscina. I encara, tot i això, la gent continuava
2: circulant.
19: I això és un perill brutal. Així que, per favor, si hi ha una vista taronja, Si estem en una casa i tenim que anar d'una casa a l'altra, podem anar caminant, no passa res, absolutament res. Però agafar el cotxe per a fer trajectes més llargs, no ho feu. Encara que sigui una recomanació, no ho feu.
2: I si no és estrictament necessari,
19: exacte,
2: tampoc
19: si és necessari, ho feu. És una urgència, és tal.
2: Exactament.
19: Bo,
2: però... Si teniu previst anar de compres, exacte, a València, per favor, no aneu.
19: Jo no anava de compres, però tenia que tornar a casa.
2: Sí, exactament.
19: Però és de veres, no ho feu. Jo ho vaig fer ahir i jo tinc 51 anys, porto conduint 32 anys i és la primera vegada que jo he passat por. Aixina que...
2: Molta precaució.
19: Molta precaució.
2: I sempre seguir les fonts oficials, per
19: efectivament,
2: favor.
19: Efectivament, efectivament. Dit això, anem a la picaeta, va.
2: Vinga.
25: Hoy por hoy en Tinyen Baida el Baida. La picaeta.
3: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá. Si arribes con te podrem fer la picaeta. Dir-li les cosines que este weekend.
19: Ui, no tenim a Esteban Arroyo, sí, vindrà, estarà esta vez para nosaltres a la ventana, però sí que està Tomàs Marín. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, què tal? Com estem?
19: Estàs d'acord, no, amb tot el que hem contat de,
4: totalment,
19: de la pluja i de les tempestes? I ja veurem què passa avui a la nostra comarca.
4: Esperem que res.
19: Va ser molt, molt curiós, molt, molt curiós, per dir-ho d'alguna manera, que va ser arribar a l'Alcúdia i a partir d'ahir, fins ací on tinguem res de res, es podia circular tranquil·lament.
2: Sí, però allí, aquella zona...
19: No, no, però tota la zona de la Ribera i zona de l'Horta Sud, això era que recordava moments molt complicats de dos anys abans.
2: Exactament, és que no podem oblidar el que no va podem. Passar, no podem oblidar aquesta dana de 2024 i al final tota la gent que ha viscut això com un episodi terrorífic, reviure-ho de nou, encara que no siga de tanta gravetat, i per sort que no deixi víctimes mortals.
19: Totalment. Bo, anem a contar, Vinga. Com sempre, en esta picaeta, què és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent. Ser començant per l'Hoy por Hoy, Carmen.
2: Doncs en uns minuts saludarem a Paula Soler, la regidora d'Igualtat d'Ontinyent, per a parlar d'un projecte, del projecte Fem Equip a Casa. És una iniciativa que el que fa és posar el focus en la desigualtat dins de l'àmbit domèstic i en la necessitat de construir llars més igualitàries. El que van a fer és una activitat que serà el divendres 18 de setembre des de les 6 de la vesprada fins a les 8 de la nit a la plaça de la Concepció i tindrem contacontes, taller, un mural participatiu i concert. Així que el que volem conèixer també és tots els detalls que hi ha darrere del projecte, a veure si ho dic bé, Stereotype Trap.
19: Sí, perquè és un projecte molt interessant i que naix des d'ací, des d'Ontinyent, i que es fa en diferents països europeus, però es coordina tot des d'ací, des d'Ontinyent, i crec que és un projecte molt interessant, una vegada més la corresponsabilitat de la que estem parlant, i molt des de fa uns anys, sobretot des de fa 2-3 anys, però que encara està costant que arribi la gent. Jo crec que el concepte ho té clar un percentatge majoritari de la població i de la societat, però la teoria està molt bé, després està la pràctica.
2: Exactament.
19: No sé si es posa en pràctica o no, per això volem parlar avui amb Paula, a veure què ens té que contar. Què més?
2: Més cosetes. Anem a tornar a parlar del centenari de Fontanars, i dic tornar a parlar perquè ja ho hem fet, així, a aquesta casa, però avui ho anem a fer des d'un punt de vista diferent, perquè el dissenyador ontinyentí Vicent Ramon Pasqual Giner ha sigut seleccionat per a crear el logotip i la identitat visual d'este centenari. Així que volem conèixer com enfronta este encàrrec i com pretén plasmar la imatge del centenari, d'aquest patrimoni, de la història, de la identitat del municipi. Així que ja sabem que hi compta una ampla trajectòria en el disseny d'identitats visuals, en projectes com les Falles de València, Sant Fermín o el Carnaval de les Palmes de Gran Canària. Així que coneixerem quina és ixa idea,
19: sí, perquè...
2: que, bueno, imagina que no es desvelarà, però... la idea sense spoilers,
19: clar, però mola això, perquè...
2: Però com es fa això,
19: exacte,
2: no?
19: Exacte, han triat ja el dissenyador, en este cas, per la seva trajectòria, per el seu currículum, per el seu treball que ja ha fet abans, però, a més, per la motivació, perquè cada persona o dissenyador o dissenyadora que volia accedir a fer el cartell tenia que fer com una carta de motivació de per què vull fer, no? I jo tinc molta curiositat de quina és la motivació per un dissenyador com ell fer un cartell d'aquestes característiques, que en principi no té res fet encara, En principi, veurem què és el que té que contar.
2: A veure què conta.
19: Igual tenim exclusiva. Què més?
2: Vinga, més cosetes. En clau comarcal. Ahir es va presentar al Ràfol de Salem la Mostra Internacional de Titelles, l'edició d'enguany, l'edició número 41, que se celebrarà del 5 al 8 de novembre. Després d'eixa presentació a la plaça de l'Ajuntament, es va poder gaudir de l'espectacle Gota, de la companyia Chema Muñoz, i el nostre company, Esteban Arroyo, va estar allí i ens contarà com va ser eixa presentació i què és el que van contar, que ens ofereix esta nova edició de la Mostra Internacional de Titelles.
19: Escoltarem a pràcticament tots els protagonistes que van estar en eixa roda de premsa i en eixa presentació. I per acabar...
2: I per acabar, com és dijous, toca rebre a Manolo Requena en la seva secció Paraula Viva. A sí, veure sí. Què ens conta avui, quines curiositats sobre la llengua, el valencià, les expressions de la nostra terra i totes aquestes curiositats que sempre es porta Manolo.
19: M'agrada molt la secció en general, encara que hem fet només una la passada setmana, però hi ha una part de la secció que parla de paraules i d'expressions valencianes, sobretot de la Vall d'Albaida, que estan en desús. I trobes coses molt interessants i molt curioses. I segurament que jo crec que com a objectiu, li vaig dir a Manolo fa una setmana, tenim com a objectiu que alguna d'aquestes expressions torne a ser utilitzada.
2: És de veres, perquè en tenim moltes que sí que són utilitzades, però quantíssimes hi ha que no ho són,
19: que tenen
2: molts anys i al final desapareixen, no? Perquè són les típiques expressions que solen utilitzar les persones més grans i conforme van desapareixent.
19: Sí.
2: La veritat és que a veure si en recuperem alguna. Vinga,
19: jo crec que l'objectiu este és que a final de temporada tingui la sensació que alguna d'aixes expressions torna a utilitzar-se.
2: Jo és fàcil, perquè a mi se m'apega tot. Dos dies de dir dos expressions ja se m'apega.
19: Totalment d'acord. Molt bé, gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
19: Tenim l'Hoy por Hoy. Anem a la 14, Tomàs.
5: Bueno, a banda d'este mes que aneu a tratar el nostre Hoy por Hoy on tinguem la Vall d'Albaida, vull posar el focus en diverses qüestions, com en un esdeveniment que tindrà lloc avui a les 6 de la vesprada al Centre Cultural Caixa Ontinyent i ser acte en homenatge als 30 anys de Coeva, la mateixa ponència realitzada, que es realitzarà per part de PLD Space, que em pareix un projecte que no té ningun tipus de sentit. És espectacular. Quan anem a recordar aquestes paraules que ens comentava ahir també el nostre Hoy por Hoy, Javier Cabedo, el president de Coeval, com no amb aquesta apreciació respecte a la jornada de dilluns, el pròxim dilluns.

0: d'altres qüestions. Ens anirem a parlar de diverses actuacions que s'estan realitzant a Albaida, a la Pobla del Duc, a l'Olleria, a Benigànim. Començarem a contar-los l'agenda d'aquest cap de setmana, perquè tenim festes a municipis com són Atzeneta d'Albaida, inclús també al Ràfol de Salem, les festes del Diví Salvador. I ja per tancar, com sempre fem, la crònica esportiva de cada jornada.
1: I avui és dijous i al Ser Deportivos, que
0: bueno,
1: és el que toca.
0: Avui anem a fer un monogràfic, perquè a les 5 de la vesprada els pares i mares de la FEBO, del Club Deportiu Esport Base Ontinyent, estan cridats a les urnes per a decidir entre dues candidatures. La de Lorena Ríos, que per part amb el lema Som Febo, i per altra banda la de David Mollà, amb l'eslògan La Escuela de Todos. Des de les 5 de la vesprada fins a les 8 es poden apropar a la Puríssima, als camps de la Puríssima, per a poder realitzar el seu vot. Estaran amb dos candidats al nostre Ser Deportiu Ontinyent la Vall d'Albaida. 15 minuts per a cadascun per a que ens contem les seues, els seus pilars o les seues claus des de les seues candidatures.
1: És molt important, aquestes eleccions, que és una escola i un projecte molt interessant.
0: Important a la ciutat, molt important a la ciutat.
1: A la ciutat, i jo crec que...
0: Bueno, no sols a la ciutat, a la comarca n'hi ha un fill de xiquets que sí que de vegades que van a la FEBO, i ha altres que aposten directament pues, per les escoles dels seus municipis, cap a Castelló de les Gerres, a Aielo, a Agullent, a Albaidense, també per ahí tenim a l'Atzeneta. És a dir, que al cap i a la fi estem parlant d'algo que va marcar el futur fins a l'any 2030. Són 4 anys de direcció per a la candidatura que isca, i res, una estoneta al web de Ràdio Ontinyent, com és a les 5 de la vesprada, anem a tindre ja aquestes dues xerrades publicades, al voltant de les 3:30, 4 les tindran per a que puguen conèixer abans de votar, per si volen decidir, escoltant aquestes entrevistes, per quina candidatura van a tirar endavant.
1: Per aclarir coses, clar, perquè és que pareix com l'últim debat abans de les eleccions, però no és un debat realment.
0: Són dues entrevistes, dos xerraetes totalment diferents,
1: separades,
0: i amb les mateixes preguntes per a ambdós candidats.
1: Molt bé.
0: Que després, un mitjà de comunicació es basa en l'objectivitat.
1: I la informació.
0: No hi ha més, hi ha la informació. I nosaltres el que volem és que cada pare, cada mare, mitjançant l'entrevista, pues, pugui conèixer un poc més de cadascuna de les candidatures i que triï el millor per al seu fill o filla.
1: M'agrada molt la idea.
0: Bueno, que n'hi ha temetes també, notícies i tot això. Parlarem de l'autoritat de l'Ontinyent 1971, de la Geneta, parlarem també de la tornada a les pistes de Juan Carlos Ferrero, que ja ha deixat ahí una peseta a Movistar Plus Deportes, i també, com no, de l'agenda que ja tenim per al cap de setmana, que està començant a formar-se ja en la jornada prèvia a les prèvies de Ser Deportivos.
1: Parlant de Ferrero, a quin creus tu que va entrenar?
0: Uf, no sé qui dir-te, la veritat.
1: És que ara estic un poc desconnectat.
0: A mi m'agrada, jo vaig a ser sincer, tant de bo tornar a l'Alcaraz,
1: no,
0: en Carlitos,
1: no,
0: seria
1: no,
0: espectacular, però és impossible.
1: No.
0: A veure, jo aposto per Ben Shelton.
1: Ah, mira,
0: Ben Shelton m'agrada molt.
1: Que va tocar la careta a l'Alcaraz.
0: Però no res, van acabar a les 2 de la matinada, o a les 3 de la matinada.
1: El partit més llarg de la història.
0: Una autèntica locura, una bogeria. Ben Shelton me pareix una idea interessant. Va ser subcampió del US Open.
1: Sí, senyor.
2: A veure si encerta, Tomàs.
1: T'imagines?
2: Bueno,
1: si encertes, comprarem Euromillones.
0: Exacte.
1: Tenim ventana esta vesprà, a les 7:20, està Esteban amb nosaltres, però què trobarem esta vesprà a la ventana, Carmen?
2: No estarà mateixa, però sí que estarà en la ventana,
1: exacte.
2: I ens ha deixat la noteta de qui serà el convidat a la ventana. Parlava Tomàs d'eixes festes d'Atzeneta d'Albaida, i estarà avui a la ventana Estela Ortiz, la regidora de festes, perquè passades les festes de Moros i Cristians, el poble d'Atzeneta ja està preparat per a viure els seus dies grans de les festes patronals, no paren?
1: Porten 3 setmanes.
0: Són festes?
1: Non-stop, non-stop en Atzeneta. A les 7:20 tota la informació de les festes patronals d'Atzeneta d'Albaida. Carmen, moltes gràcies.
2: Gràcies,
1: Tomàs, moltes gràcies. Continuem en directe a l'Hoy por Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
4: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
5: Un nuevo curso empieza y en Academia OPAC, Obra Social de la Iglesia, le ofrecemos clases de artesanía de la malla, bordado a máquina y mallorquín, cerámica, cocina, manualidades en vidrio y marmolina, corte y confección, patchwork. Información y matrícula en calle Segría número 18 de Ontinyent. a partir del 21 de septiembre, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde.

0: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
1: Sí, ya va siendo hora.
0: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, en Palma de Gandía. Descubre toda la gama Man Top Just, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos. Top Just Day. Solicita tu entrada en la web grupochartruck.com. Grupo Chartruck. Movemos lo que importa.
2: La desigualdad viu a casa. Davant d'això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap. Cofinançat per la Unió Europea.
3: Jefe, ¿un nomikai?
4: ¿Un nomiké?
3: Nomikai. En japonés quedará a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
5: En Satibala Coctelería el Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Satibá, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
6: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
7: En moltes cases es diu que les tasques es reparteixen. Però després arriba la lletra xicoteta, la lletra menuda. Qui les organitza, qui recorda que falta, qui demana les cites, qui adapta els seus horaris i qui acaba assumint allò que ningú més havia vist. Mireu, este divendres demà la plaça de la Concepció acollirà Fem Equip a Casa, una jornada vinculada a Stereotype Trap. És un projecte europeu liderat per l'Ajuntament d'Ontinyent que treballa amb joves i centres educatius per qüestionar els estereotips de gènere relacionats amb les tasques domèstiques i les cures. Volem saber què s'ha descobert durant este treball, què han aportat els joves d'Ontinyent i com es passa d'una campanya de sensibilització a canvis reals dins de les cases. Anem a parlar ja amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent, que és Paula Soler, que ja ens escolta. Paula, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, com estem?
7: Molt bé, benvinguda al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
8: He
7: dit jo, Aixina, he intentat explicar per damunt, però jo crec que hi ha més coses darrere d'aquest projecte. M'agradaria que abans de parlar de l'activitat de demà, expliquem bé què és exactament este Stereotype Trap, no sé, qui participa, quin treball s'ha desenvolupat fins ara. Conta'ns un poc.
8: Bé, Stereotype Trap és un projecte que van participar, és un projecte europeu que va participar l'Ajuntament d'Ontinyent juntament amb altres països i vam quedar els que més puntuació vam obtindre en el projecte que vam presentar i liderem pues el projecte en si, val? En altres països com en Romania, Itàlia, Portugal, i el que es buscava en este projecte era veure quins eren els estereotips de gènere dins de la casa, vale? Que en tasques quotidianes. I era primer una fase d'estudi, una fase d'estudi en la que s'identifiquen aquests rols de gènere a través dels xiquets i xiquetes dels diferents països que participem. Uh-huh. Es feia unes enquestes i ara el que anem a fer és presentar el resultat, vale? d'aquest estudi. I per això la jornada de lúdica que hem preparat per a este divendres en la que volem és, pues això, trencar i se estigma, val? Mm-hmm. I avançar cap a un repartiment, pues el que volem és que de les tasques domèstiques siga igualitari amb rols de gènere que no estiguen estereotipats.
7: Mm-hmm. Clar, estàs dient que ara coneixerem el resultat d'aquest estudi, però ja vam fer una enquesta enquesta i el 2025, no? fa un any, en octubre, es va presentar resultats que ja podem dir que hi havia un percentatge molt elevat, un 88% dels adolescents consultat defensava que les tasques domèstiques i les cures s'han de repartir entre tota la família. I jo crec que això és una resposta molt positiva. Però, clar,
8: molt positiva. Clar, molt positiva perquè significa que el jovent de d'Ontinyent, sí, i de la nostra societat ja identifica que les tasques s'han de repartir igualitàriament entre el pare, la mare, els progenitors i tots els membres de la unitat familiar. Mm. I això és algo positiu perquè, com sabem, fa 10-15 anys, al final, els estereotips eren uns altres dins, clar, de les tasques de la casa.
7: Clar, però després està, jo crec que la part menys positiva, que entre les persones adultes he llegit que hi havia un 77% per ahir que identificava les mares com les principals responsables de les cures. I ahí està la part negativa, no? Com podem explicar això? Que hi ha una generació que encara no té clar, o no sé si tindrà clara en algun moment, la corresponsabilitat. Paula.
8: Jo crec que una de les frases de la campanya, sí, és clau, val? Que en la que dius sols ajudes, impliques. És que això no va d'ajudar. Això va d'implicar-se per parts iguals. No és jo ajude a anar a comprar o jo ajude ficant un rentaplats o jo ajude... No, això significa que són totes aquestes les tasques i que l'ideal seria pues, que la meitat les feren cadascú dels membres de la unitat familiar, però si no, també depenent de la disponibilitat, però el que no pot ser és que la dona siga la que assumisca quasi que el 90% de les tasques i sobretot la càrrega mental que això comporta d'organització de totes les tasques.
7: Mm-hmm. Sí, perquè m'ho acabes de dir tu, i hi ha una cosa que està invisible i ho hem parlat més d'una vegada, que és la càrrega mental. Sí. És a dir, continua sent aquesta part invisible, la més difícil de compartir, perquè moltes vegades ni tan sols es reconeix com a treball.
8: Així és. Algo tan simple com s'han quedat sense roba perquè s'han fet grans. Quina talla de sabata gasta el teu fill i filla? Sí. Si llances aquesta pregunta, si la gent que mos està escoltant llances aquesta pregunta, i jo puc assegurar que el 100% de les mares sap la talla del seu fill i filla, però no el 100% dels pares sap la talla de sabata del seu fill o filla.
7: Estic d'acord. Estic d'acord. No és el meu cas, però estic d'acord. Però fixi-me, veres. Clar, és que...
8: T'impliques, no ajudes, t'impliques.
7: No, i també, però m'implique des d'un punt de vista, perquè jo sóc d'una generació que no ens han ensenyat a implicar-nos, no? I vas aprenent a cops, com diu aquell, no? Però sí, evidentment, jo m'implique i conec a molta gent que s'implica i que treballa i sa corresponsabilitat, encara que ens queda molt per fer. Ja ho dic, és una cosa personal. Meua. El projecte este finalitza el 30 de novembre, no? És així, no, Paula?
8: Així és. Ara estem en la fase de mostra dels resultats, de mostra a la població dels resultats, i per això la campanya este mes de setembre que estem llançant tant en xarxes socials com en mitjans de comunicació i centrada sobretot en l'acte que es produirà demà en, exacte, la plaça de la Concepció, i ja finalitzar el 30 de novembre amb l'exposició de tots els resultats de totes les ciutats i dels països que han participat i conclourà este projecte que ha durat 2 anys, o sigui, és un projecte llarg, però la veritat és que s'ha treballat conjuntament amb altres països i estem molt satisfactoris d'haver pogut liderar un projecte com aquest.
7: Clar. I parlem ja de demà, què és el que anem a trobar, a on, conta'ns un poc.
8: Val, pues demà anem a fer una activitat a la plaça de la Concepció. Mm. Val? Volíem que fos allí, creiem que teníem que fer-la en un lloc de la ciutat accessible per a tots i volíem pues, aprofitar aquesta nova reforma de la plaça de la Concepció. I el que volem és fer activitats en les que puguen vindre xiquets, xiquetes i les seues famílies, i a través de les activitats que llançarem pues també que estigui tots els resultats d'aquest projecte. Val? Mm-hmm. A les 6 hi haurà un contacontes de la mà de Mestra Desm, Després, a les 6 i mitja hi haurà tallers i dinàmiques de la mà també de Mestre de i musicalment. I després, a les 7 de la vesprada, hi haurà un concert amenitzat per Cabal. Val? També hi haurà moltes sorpreses per a les persones que participen i bueno, pues, demanem que vinguin i que passen una vesprada lúdica en família, que és un dels objectius d'esta programació.
7: Clar. I això és un dels objectius, i l'altre és que aquestes activitats servisquen realment per qüestionar, no?, comportaments dins de les famílies.
8: Així és.
7: Imagina que això és la part més complicada, no?, la de conscienciar a través de històries lúdiques. O és més senzill del que pareix, Paula?
8: És més senzill del que pareix, perquè jo crec que quan fiques exemples pràctics, mira, el que t'he dit jo de la talla de les sabates.
7: Totalment, sí, sí.
8: És com que, o sea, la campanya... Malmo ens ha ajudat en la campanya, val? Sí. Són qui han dissenyat la campanya i van fer el monstre de la desigualtat, val? Per a que fora algo que vegeren, val? I si en les imatges que tenim preparades per a conscienciar a la gent, està sempre, pues, hi ha una que és una dona ficant la llavagora, val? I dins de la cistella de la roba està el monstre de la desigualtat. Una altra que està, pues, una persona de diversitat funcional jugant amb el seu pare, mm-hmm. i també està ahí el monstre de la desigualtat. Una altra que és pues, una taula, una família sopant, dinant. Qui ha ficat la taula? Qui ha llevat la taula? Qui fica el rentaplats? Qui ha comprat el menjar? O sea, exemples en els que tu el pugues sentir identificada, perquè són exemples reals. Sí, les cites mèdiques, qui les té guardades en el calendari del mòbil, que ara s'ho guarden tot en el calendari del mòbil. Sí. Són exemples en els que dius, ostres, pues sí que viu a casa la desigualtat.
7: Jo no sé si estem vivint un temps en el que tot això del que estem parlant, que encara falta per donar molts passos, està en perill. Vull dir, tots els avanços que hem fet com a societat està en perill tot això. No sé si penses el mateix.
8: Pues pense que està en perill, però també pense que està en les nostres mans, en les mans dels que estem al front de les institucions públiques, continuar donant visibilitat i conscienciar a la gent jove, perquè la gent jove és el futur, sí. I ho hem vist en els resultats d'este projecte, en aquesta implicació i en aquesta sensibilització per a que cada vegada hi hagi més desigualtat en les tasques domèstiques i avancem cap a una societat més igualitària.
7: Perquè, clar, i parlant una vegada més de l'Ajuntament, què pot fer més un Ajuntament per a treballar tot este tema de la desigualtat?
8: Bé, nosaltres portem fent durant molts anys polítiques de conciliació amb la nostra escola d'estiu, pensada per a que les famílies puguen conciliar el seu temps de vacances d'estiu professionals i personals amb aquests 3 mesos quasi que hi ha sense escola. Tenim també l'escola de Nadal, tenim l'escola de Pasqua, també tenim, està la casa del Delme en un horari molt ampli, on pots anar i passar i estar en un lloc, en els teus fills i filles, en jocs i en activitats per a que pugues no sols tindre un lloc tancat on poder anar i poder passar una estona. Tenim moltes activitats que el que volem és això, per ajudar a les famílies a conciliar.
7: Clar, i després dels resultats d'este projecte, també vos ajudarà a l'Ajuntament a prendre decisions i a fer altres coses que a lo millor no estaven damunt de la taula, no? Imagine, per això també estan projectes així.
8: Per supost, per això és tan important poder fer tindre aquests estudis per a poder llançar polítiques públiques que ajuden a aconseguir aquesta conciliació i combatre aquesta desigualtat. Crec que és fonamental la sensibilització.
7: Sí, sí, totalment d'acord. Doncs anem a recordar que totes les activitats seran demà a les 6 de la vesprada, si no m'equivoque. Ja estàs així per a corregir-me, a la plaça de la Concepció, no?
8: Així és.
7: És aquesta jornada, aquesta vesprada, on trobareu moltes coses molt interessants, sobretot darrere d'este projecte per a conscienciar, per a la igualtat. Plaça de la Concepció. Fem Equip a casa, així es diu la història. Paula Soler, regidora d'Igualtat, moltíssimes gràcies, com sempre.
8: Gràcies a vosaltres.
7: Per haver estat amb nosaltres i que vagi molt bé la jornada de demà i ja xerrarem quan tinguem els resultats de l'estudi.
8: Perfecte, moltíssimes gràcies, Miguel.
7: Vinga, una abraçada, adéu, bon dia.
8: Una abraçada, adéu.

Doncs ahí estava la primera història d'este programa d'avui, d'este Hoy por hoy Ontinyent, Vall d'Albaida, aquesta jornada que es viurà demà a Ontinyent, en la plaça de la Concepció, per la igualtat, per a jugar tots junts i fer equipar a casa, molt, molt important. En no res, arribem a l'una del migdia, anem a fer-ho de manera relaxada, escoltant musiqueta, i després la informació nacional i internacional. I segona hora de l'Hoy por hoy, que tenim més coses preparades, cuidado.

0: Per a mi és un plaer poder fer este acte de presentació així en el meu poble, al Ràfol de Salem, un municipi que avui ens acull i que representa també l'esperit de proximitat i de participació que volem que tinga la mostra de Titelles. La premostra ja està arribant a la seva finalitat i ho fa amb un resultat que ens ompli de satisfacció. Ha sigut un èxit i ha portat les arts escèniques als municipis de la Vall d'Albaida, acostant la cultura als nostres pobles més menuts i oferint espais de trobada per a persones de totes les edats. Avui, després d'este recorregut, ens reunim per presentar la programació de la 41a mostra de Titelles, que se celebrarà del 5 al 8 de novembre, i este és el moment de compartir les propostes d'esta nova edició i de continuar fent que la mostra que siga una experiència pròxima, oberta i compartida. La cultura ens permet trobar-nos, descobrir noves mirades i reforçar els lligams entre els nostres municipis. La mostra torna a posar en valor aquesta capacitat de les arts escèniques per reunir-nos i per fer comarca. Els projectes culturals no es construeixen només amb pressupostos ni amb programacions. Es fan realitat gràcies al compromís, la il·lusió i la feina de moltes persones que treballen perquè cada any arribi al públic i perquè cada edició pugui fer-se i pugui anar a més. Per això, en un acte com el d'avui, vull dedicar unes paraules d'agraïment a les persones que fan possible cada any la mostra de Titelles. En primer lloc, vull donar la benvinguda a Lola Domínguez. És la nova directora artística de la mostra de Titelles. Estem convençuts que la teva experiència i la teva sensibilitat farà que la mostra, des d'este any fins quan tu vulguis, vale, que cada any siga més gran i que siga millor. Voldria també aprofitar, ja que tenim així a Marisol Limiñana, que és l'anterior directora artística. Moltíssimes gràcies, Marisol, per tots aquests anys que has treballat en la mostra. També vull donar la benvinguda a Miguel Martí, que és el responsable de la nova imatge de la mostra de Titelles, d'esta 41a edició. I la cultura també es comunica a través de la mirada. I aquesta identitat visual renovada ens ajuda a avançar, a parlar amb nous públics i a evolucionar sense perdre la nostra essència. Vull agrair també un agraïment molt especial a Mercè Martínez i al seu equip, el seu equip d'Adapta Comunicació, Anaïs i David. Mercè coneix la mostra des que era ben menuda i l'ha viscuda des de dins. I per això, en totes les publicacions que fa, pues, es nota, no?, aquesta sensibilitat que dona, no?, de la mostra de Titelles. Com no, agrair també a Tella Fotògrafos, que ens acompanya des de fa moltíssims anys i que any rere any documenta cada edició i la immortalitza amb les seues càmeres tots els moments importants de la mostra de Titelles. Van a totes les funcions, a tots els espectacles, i després tenim, no?, tota aquesta documentació que sempre podem veure. Com no, a Juan Calatayud, que és el nostre reporter càmera, que ha enregistrat les 40 edicions, i este any la 41, amb una constància admirable. Arriba a cada una de les funcions i a cada un dels municipis també, perquè res del que es fa allí es perde. Per descomptat, gràcies a tot el Departament de la Mancomunitat i als tècnics i tècniques de tots els municipis de la Vall d'Albaida, perquè sense vosaltres la cultura no aplegaria conforme està plegant a tots els municipis. La mostra és molt més que una programació d'espectacles. És un projecte col·lectiu que creix perquè moltes persones treballen en la mateixa direcció. És una part del patrimoni cultural i una eina de cohesió territorial, capaç d'unir pobles, institucions, professionals i públics al voltant d'una mateixa experiència. Quan defensem la cultura als nostres pobles, estem defensant també els espais de trobada, la convivència i la possibilitat de compartir allò que és nostre i allò que ens fa créixer com a comunitat. Per això és tan important continuar cuidant la mostra de Titelles i fer que cada nova edició siga una celebració per a tota la comarca. La programació que avui presentem és també una invitació a participar, a descobrir les arts escèniques, a viure la mostra com allò que és, un projecte de totes i tots, arrelat al territori i obert a la ciutadania. Espero que gaudiu d'esta presentació, de la programació i de les propostes que avui anem a compartir i esperem despertar aquest interès i les ganes de participar en esta pròxima edició. Així que moltíssimes gràcies i vos convido. Recordeu, del 5 al 8 de novembre, la 41a edició de la Mostra de Titelles. Moltíssimes gràcies.
1: Assumir la direcció artística d'esta edició és per a mi una responsabilitat i també un privilegi. Una responsabilitat perquè rep una... Ui, estic un poc emocionada. Una responsabilitat perquè rep una mostra construïda al llarg de molts anys per moltes persones benvolgudes que han cregut en la cultura i en les arts escèniques. Una mostra que té una història, una identitat i un camí recorregut. I jo no vinc a començar de zero, sinó a continuar una feina que ja estava en marxa, a replegar tot allò que s'ha construït abans i donar-li continuïtat. I un privilegi perquè tinc l'oportunitat de continuar este camí, fent evolucionar la mostra sense perdre allò que la fa única. Dins d'este privilegi vull fer una menció especial a tot l'equip de la Manco que m'ha fet tan fàcil la feina, com si ja dura més temps del que duc ací entre ells. Hem volgut construir una programació que dialogue amb públics diferents, que combine propostes estètiques i maneres diverses d'entendre l'escena i que, a més, permeta descobrir companyies i artistes. Enguany a la mostra participen 22 municipis a la Vall d'Albaida que acolliran un total de 18 companyies, 6 estatals que provenen d'Andalusia, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid i Múrcia i 3 internacionals, Bèlgica, França i Itàlia, amb un total de 37 funcions. D'entre aquestes companyies cal destacar les propostes Gota, de Xema Muñoz, que la podrem veure ara després, quan acabe, així a Ràfol, a la biblioteca, guanyador del Premi a Millor Espectacle de Carrera a l'última edició 2026 dels Premis Max de les Arts Escèniques. Nilu, de la companyia valenciana Infinit, que va estar nominada com a millor espectacle de circ i millor intèrpret en els Premis de l'Institut Valencià de Cultura i va ser candidat a 4 categories de l'última edició també dels Premis Max. Rube, que va rebre el Premi Carpa al millor espectacle en 2025, només 3 més, que són importants. Al Libitum, de l'Apso Producciones, que va ser guardonat com a millor espectacle per a la infància i les famílies al DC Premis Lorca en 2024. L'exposició de l'Arca de Neo, premi al millor espectacle expositiu fet en 2025, o Viva de la Loquace, premi millor espectacle document fet en 2026. I abans d'acabar tot això, jo ara vaig a donar pas a les paraules d'Ismael Sant Víctor, president de la Mancomunitat, i després d'Ignacio Prieto, director general de Cultura de la Generalitat Valenciana.
2: Molt bona vesprada, Ignacio Prieto, director general de Cultura de la Generalitat Valenciana, Carolina, alcaldessa de Ràfol, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, representants de les institucions, a totes les persones que ens acompanyeu, que no teniu relació amb l'administració, benvinguts. És un plaer trobar-nos avui ací a Ràfol, Ràfol de Salem, per presentar la programació de la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles. Vull començar agraint-vos la vostra presència i donant les gràcies a Ràfol, a Carolina especialment, per acollir aquesta presentació. Ens reunim per compartir una programació que naix amb la voluntat de continuar acostant el teatre de Titelles a la ciutadania i de fer de la cultura un espai de trobada. La mostra és una cita molt estimada, però també és una manera d'entendre la cultura com una ferramenta de cohesió territorial capaç d'unir pobles, persones, mirades diferents. Per això, una de les nostres apostes principals és acostar els espectacles als municipis menuts. Volem que la cultura no es concentre únicament en els grans espais, sinó que arribi també a cada poble, a cada plaça i a cada comunitat que la fa possible. Fer circular la cultura per el territori és una manera de reforçar els vincles entre els municipis i de garantir que totes les persones puguen gaudir d'una programació de qualitat prop de casa. Amb aquesta mateixa mirada i a motiu de la 40 aniversari de la mostra que farem l'any passat, vam posar en marxa la mostra d'estiu, va néixer amb la voluntat d'estendre l'esperit de la mostra més enllà de la seva cita habitual al mes de novembre i de continuar omplint els pobles de cultura, d'imaginació i de vida. Durant aquest estiu hem pogut gaudir de les companyies La Tròcola amb l'espectacle Juga i la companyia Finestra Nou Circ amb Royal Circ. Ha sigut dues propostes que ens han permès continuar compartint l'emoció de les arts escèniques i mantindre viva aquesta relació amb el públic. I encara es queden quatre actuacions de la premostra, que és cap de setmana serem a Benissuera i a finals de setembre la premostra arribarà també a Benissoda, a Carrícola i a Bufali. Quatre noves oportunitats per continuar acostant les arts escèniques als nostres pobles i per compartir amb la ciutadania l'esperit de la mostra. La participació dels municipis de la Vall d'Albaida és una part essencial d'aquest projecte. La mostra creix quan es construeix de manera compartida, quan els pobles s'impliquen i quan les institucions treballen juntes per fer arribar la cultura a tot el territori. En aquesta edició, la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles es celebrarà del 5 al 8 de novembre. Seran dies per trobar-nos amb les companyies, amb els espectacles i amb totes les persones que fan possible que aquesta mostra continuï sent un referent i una celebració compartida. La programació que avui presentem és, per tant, una invitació a participar, a descobrir i a gaudir, una invitació a mirar el món des de la imaginació dels titelles i a viure cultura com una experiència pròpia i col·lectiva. Vull expressar el nostre agraïment des de la Mancomunitat a tots els pobles que participen en la mostra i que contribueixen a fer-la créixer any rere any. I vull agrair també el suport i la col·laboració de les institucions que ens acompanyen i que fan possible aquest projecte compartit. Gràcies per la confiança, per la implicació i per entendre que invertir en cultura és també cuidar el territori, reforçar la convivència i obrir espais de participació per a tothom. Espero que gaudiu de la programació de la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles, que la feu vostra i que compartiu amb nosaltres cada espectacle, cada encontre i cada moment. Moltes gràcies i bona mostra a totes i a tots.
3: Bona vesprada a tots i a totes. Alcaldessa del Ràfol de Salem, Carolina Mengual, president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, Ismael Sant Víctor, directora artística de la mostra, Lola Domingo, alcaldesses, alcaldes, representants institucionals, professionals de la cultura i amics i amigues. És un plaer acompanyar-vos a la presentació de la 41a Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida. En primer lloc, vull agrair a l'Ajuntament de Ràfol de Salem la seva acollida i felicitar a la Mancomunitat, la direcció artística i tot l'equip de la mostra pel treball que fa possible una nova edició. Arribar a la 41 edicions és molt més que mantindre una cita en el calendari. Significa haver construït un projecte cultural sòlid, reconegut i profundament arrelat en el territori. La mostra va néixer el 85 amb la voluntat d'acostar les arts escèniques als municipis de la comarca. Quatre dècades després conserva intacta aquella vocació i l'ha convertida en un dels seus principals senyals d'identitat, un projecte comarcal amb una clara projecció internacional. Aquesta combinació és precisament una de les seues grans fortaleses. La mostra demostra que la qualitat, la innovació i la creació contemporània no ha de concentrar-se únicament en les grans ciutats. També poden arribar als nostres pobles, ocupar els teatres, les places i els carrers i generar oportunitats de trobada i de participació. Des de la Generalitat Valenciana defensem una política cultural que arribi a tot el territori. El lloc on viu una persona no pot determinar les seues possibilitats d'accedir a una programació cultural diversa i de qualitat. Per això, iniciatives com aquesta són fonamentals, contribueixen a garantir l'accés a la cultura, reforcen la cohesió territorial i donen vida als nostres municipis. La mostra és també un magnífic exemple de cooperació institucional dels ajuntaments, Mancomunitat, Diputació i Generalitat. Compartim un mateix objectiu: sumar esforços perquè la cultura arribi més lluny i perquè els recursos públics es transformen en activitat, participació i oportunitats per al sector cultural. I darrere de tot això hi ha persones, hi ha companyies, intèrprets, creadors, tècnics, programadors i gestors culturals. Hi ha molts professionals que fan de les arts escèniques un espai de treball, d'experimentació i de llibertat creativa. Donar-los la visibilitat, facilitar les seues propostes, facilitar que les seues propostes circulen i connectar-se amb nous públics és també una responsabilitat.

0: de dialogar en el món. En aquest sentit, l'Institut Valencià de Cultura, com a exemple de l'apoyo que fa a la mostra internacional, durant l'any 2025 va concedir una subvenció de 41.385,71 €. Enhorabona per aquesta 41a edició. Convida a tota la ciutadania de la Vall d'Albaida, del conjunt de la Comunitat Valenciana, a acostar-se als municipis participants, a descobrir la programació i a deixar-se sorprendre per la màgia dels titelles. Moltes gràcies.
1: Per acabar, vull que agrair especialment a totes les institucions, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, la Diputació de València, el SAT, la Generalitat Valenciana, l'Institut Valencià de Cultura i l'INAEM, professionals, companyies i persones que fan possible que 41 edicions després seguim així. I per descomptat, gràcies al públic, que és qui dona sentit últim a tot aquest esforç. I així quedarà inaugurada la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida. Moltes gràcies.

0: Crec que tenim un problema bonico, podríem dir, amb la sintonia d'esta secció que va néixer la passada setmana a Cielo i Pro i on tinc el Vall d'Albaida, dedicada a la nostra llengua, al valencià, que es diu Paraula Viva i que protagonitza la llengua i Manolo Requena. Manolo, bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Tenim un problema amb la sintonia, saps per què? Perquè m'agrada moltíssim la cançó, saps?
1: I a mi també. L'escoltem, és una part més del programa que vas triar molt encertadament.

0: és preciosa, la veritat.
1: Bueno, algun dia l'escoltarem sencera, perquè la gent la gaudisca. Si no l'escoltada, es diu Alancilla, i és una preciositat. Però tornem a esta paraula viva, Manolo. Avui no està amb nosaltres a l'estudi, perquè hi ha moltes coses a fer, hi ha molta feina. Però fa un huequet, per estar amb nosaltres. Així que anem en esta segona paraula viva, Manolo, quan tu vulguis. Per on comencem?
0: Bé, comencem en l'agenda, si vols, perquè són les qüestions més immediates, i vull fer referència a tres esdeveniments en valencià que tindrem ja este dissabte i este diumenge. Primerament, el dissabte de neu, a les 7 de la vesprada, al Centre Cívic de Sant Rafel, poder la gent gaudir d'un sainet, el sainet de les festes de Sant Rafel. És una obra en valencià que es diu Males Llengües, de Josep Oura. És una obra de finals del segle XIX, sí. I un poc per l'espoiler, no, el resum, diu un xafardeix que comença en 1879 i que es transforma fins al 2026.
1: Wow.
0: Per tant, una bona opció per a la vesprada de dissabte, que ja comencen també les festes de Sant Rafel, les festes molt tradicionals de Ontinyent. Ontinyent és un poble de festa que no para.
1: No para, és de veres, és de veres, sempre hi ha alguna coseta. I això per a mi és bo, jo crec que per a la gent també.
0: Té vida, el poble té vida.
1: Molta.
0: I només s'ha de consultar l'agenda cultural que tinc ara oberta al davant en la pàgina web de l'Ajuntament, i és increïble la barbaritat de qüestions d'espectacles. A la mateixa hora, i en la sala Gomis, i dintre dels actes de commemoració de l'any Mestre Ferrero, en el centenari del seu naixement, que l'Ajuntament va declarar i que diverses institucions estan duent endavant, i associacions, es presentarà el documental Mestre Ferrero, la projecció del documental i una posterior taula redona que moderarà el periodista i director del periòdic Santiago Sánchez, i que tindrà a la filla Pilar Ferrero, al músic Rafael Reig, a Elena Sarrió i també al músic Rafael Mullor Grau com a tertulians. Interessant, perquè va ser una producció que es va fer ja fa un temps des de Canal 9, i que en aquell moment, Canal 9, ara a punt. Que s'arreplega, que recupera, no?, per a, com a un acte més dintre d'esta commemoració.
1: Molt bé.
0: Això el dissabte en la sala Gomis a les 7 de la vesprada.
1: Perfecte.
0: I el diumenge, la Regidoria de Cultura, en la magnífica programació que tenim de teatre, en la sala Gomis, a les 6 de la vesprada, ha programat una obra familiar, una obra per a la família, Garfio i el llegat de Peter Pan. Una aventura teatral, màgia, humor, emoció, que revisa el clàssic, no, de Peter Pan, d'acord? I que recomana molt per a com a espectacle familiar, amb música, acció, fantasia, i que pot ser una bona opció per a que les famílies acudisquen juntes al teatre, que és una activitat cultural importantíssima.
1: Jo, les altres dues que has dit són molt interessants, però per qüestions familiars vaig a subratllar esta. No sé per què, saps?
0: Ho passareu bé,
1: Garfield llegat, a més en valencià, ja que recordar.
0: Sí, sí, jo faré l'agenda a partir d'activitats en valencià.
1: Molt bé, perfecte. Esto serà a les 6 en la sala Gomis el diumenge. Perfecte.
0: A les 6 en la sala Gomis este diumenge, 20 de setembre.
1: Molt bé, ja tenim l'agenda, ja tenim aquestes tres activitats o esdeveniments, i anem a per una cosa que jo crec que la primera edició ja me va agradar, però crec que me va agradar cada setmana més. No sé per què. Parlem de les paraules, no?, de la setmana, expressions.
0: Sí, parlem de les paraules. Esta setmana, en moment d'una paraula concreta, ja tornarem, no?, però també he tornat al diccionari de la Vall d'Albaida, i he tornat a la zona, sobretot on Tinyent i dels voltants, i també, en aquest cas, és veritat que sí que està replegant-les ja al diccionari normatiu valencià, i això és important, perquè això les passa a un vocabulari estàndard i pot arribar a més. He triat quatre expressions que em fan moltíssima gràcia.
1: Ah, que guai.
0: La primera, fer botitges.
1: Fer botitges.
0: No és cap ofici. Fer botitges, sí, sí. És molt d'ací d'on Tinyent, però aquesta ja està documentada. És tartamudejar, és parlar amb dificultats.
1: Ah, mira.
0: I sí, la iaia la utilitzava molt. La iaia deia, mira, este xiquet fa botitges, no? I a mi em quedarà molt l'atenció com utilitzava l'expressió.
1: Que bo.
0: Després hi ha una altra que utilitzàvem nosaltres molt, que era aburro barra. Aquestes onomatopèiques que tenen la repetició de consonants, no? I de paraules, no? Aburro barra, que vol dir simplement, de qualsevol manera, fer una cosa sense fixar-se, no? I
1: arreu, no? Com deia, arreu.
0: Aburro barra.
1: Val,
0: efectivament,
1: val, arreu.
0: El significat d'arreu.
1: Molt bé, molt bé.
0: Aburro barra.
1: Que bo.
0: Després, una que a mi em quedava molt l'atenció, perquè l'escoltava i al començar, no. No em poses el plat a caramull. Així es reduïs i oralment es diu a cormull.
1: A cormull.
0: Però la forma correcta, sí, a cormull. Alguna cosa a cormull és en abundància. I aplicada a un plat és posar-lo ranteret, és a dir,
1: ple.
0: Fins a dalt. Li di algú a la iaia o a la mare. No em poses el plat a cormull, no em posis un plat d'arròs al cormull. A cormull, que en realitat la correcta és a caramull.
1: Ostres, que guai. M'agrada molt, és que m'agrada molt, Manolo. És que trobar expressions i paraules descaracterístiques m'agrada molt. A cormull, mira.
0: És una de les finalitats que jo pretenc, és fer veure la vitalitat d'un vocabulari que és una llàstima, que fa dues generacions estava completament vigent i que ara, per moltes causes,
1: s'ha anat perdent.
0: Caiga en l'oblit i és molt bonic. I l'última és la més divertida, no? Que és fer el borinot.
1: Home.
0: A mi m'agrada molt sempre. És com fer el borinot.
1: Sí, senyor.
0: I llevar estes de fer el bobo, bueno, doncs no, fer el bobo pot ser més la traducció castellana, però és més bonica, fer el borinot. Sí.
1: Però esta no s'ha perdut tant. Esta no s'ha perdut tant, no?
0: No, esta encara
1: està.
0: No facis el borinot.
1: Sí, sí.
0: Mira com li agrada fer el borinot.
1: No sigues borinot. Sí, és que això... Sí. Que bé, que bé, que bé.
0: Estes són les quatre expressions d'esta setmana. Continuarem més endavant.
1: Fantàstic.
0: I coses i explicarem algunes etimologies molt, molt curioses.
1: I si tenim sort i la gent l'escolta de nou i diu, ostres, és de veres, jo també deia això. A veure si tenim la sort que la gent torna a utilitzar-les i mira...
0: Sobretot això...
1: Clar,
0: la llengua viu perquè la utilitzem i per això la importància també d'aquests programes i la idea que porteu vosaltres des de la SER de continuar, no? Difonem que el valencià està allí, el tenim viu i és la nostra llengua.
1: Parlant de llengua viva, parlant de llengua en general, anem a literatura, no? Anem a la literatura que tenim esta
0: setmana. Anem a la part de literatura i a mi m'agradaria que fos pràctica més que recomanar de vegades alguna novel·la o alguna cosa que també ho faré. Esta vegada vull fer referència que moltíssima gent no sap que l'Ajuntament d'Ontinyent des de l'any 1984, l'altre dia, compta amb un servei de publicacions propi. No és molt habitual, ha de ser un ajuntament ja important com és el nostre i que pugui tindre aquest tipus d'institucions, no? o de serveis interns. És un servei municipal que ja dic des de l'any 1984 i que es va renovar en l'any 2022 i que té unes funcions molt clares d'assessorar i sobretot en aquest cas s'encarrega d'una publicació que ja fa 40 anys que està a l'abast de la gent d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida, que és una revista molt interessant que es diu Alba. Enguany estem preparant ja el número 35. Encara que fa 40 anys van haver números que van ser dobles, van ser de dos anys i aleshores no es van publicar anualment. Els tres últims sí que hem pogut fer-los anuals, no són tan extensos com els anteriors quan eren de dos anys, però enguany estem preparant el número 35 i avance que serà una revista molt, molt interessant sobre patrimoni de tota la Vall d'Albaida. Patrimoni en el sentit més ampli. L'històric, que és el més important en alguns casos i alguns monuments d'arreu de la Vall d'Albaida i no tan monumental, sinó també hi ha patrimoni com el patrimoni rural que cal reivindicar-lo i és importantíssim per a contar-nos la història de qui som i com som. I aprofitant, l'Ajuntament des de fa un any va en la web incloure una, a partir del servei de publicacions, una web de venda de llibres.
1: Ah,
0: de
1: sí?
0: Tots els llibres que té el servei de publicacions.
1: Ah, mira.
0: Estan classificats en categories com catàlegs, coedicions i col·laboracions, creació literària, discografia, quadres divulgatius. La revista El Tendur, que és una revista que es va literària, que es va publicar uns anys, que ja no es publica, té més bases on tinguem història, patrimoni, cultura, etnografia d'Ontinyent, i un apartat de la revista Alba on poden veure tots els exemplars. No sé si de tots en queden, perquè dels primers està, jo crec que, exaurida, però allí es pot fer la compra online de qualsevol. I de vegades no saben què comprar, què regalar, i pot ser una bona alternativa a buscar una publicació pròpia que parli d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida, perquè la revista Alba és una revista comarcal d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida.
1: Fantàstic, fantàstic. Pues mira, jo no coneixia aquesta venda de llibres, veus? També...
0: Pues ahí la teniu, veus? En la web.
1: Perfecte.
0: Si poseu venda de llibres, ontinyent.ens, trobareu de seguida totes aquestes edicions classificades, i podeu entrar, veure el preu i fer la comanda i fer el pagament online i tot. I es va fer per poder donar aquest servei també des de
1: l'Ajuntament. Fantàstic. Però continuem.
0: I per acabar este bloc de literatura, si la setmana passada parlàvem del grandíssim Sant Andrés Tellés, del nostre poeta,
1: sí,
0: me'n vaig a l'altre grandíssim, home, valencià, no? Que és Joan Fuster,
1: home,
0: un dels grans referents de la nostra literatura. I rebuscant textos, jo recomano moltíssim, el que passa que reconec que per a gent que estigui més acostumada a llegir, jo recomano, a banda de nosaltres els valencians,
1: clar,
0: que és el llibre important,
1: per antonomàcia,
0: saber
1: sí,
0: qui som, com som,
1: i,
0: va fer un recull en forma de diccionari, ordenat com a tal, de la A a la Z, que es diu el Diccionari per a Ociosos, que és un assaig espectacular, en entrades que el fan reflexionar sobre conceptes com el temps, la història, la convivència. És molt bonic. No és d'este llibre, sinó que és d'una conferència, d'un fragment d'una conferència, que vull tancar este bloc de literatura en un fragmentet de Joan Fuster, per a parlar de la possibilitat de créixer i de descobrir les coses amb l'educació, com d'important és l'escola i l'educació, no? I diu este fragmentet: el coneixement no és un pes que es limita, sinó una alenada d'aire fresc que ens obre horitzons. Aprendre no ha de ser només una exigència, sinó una aventura que ens enriqueix com a persones. Al llarg del curs i de la vida, tinguem la curiositat com a guia, la ment oberta i el cor disposat a fer de cada experiència una oportunitat d'aprenentatge.
1: Quines paraules.
0: Estos grans saben dir en poques paraules el que nosaltres necessitaríem.
1: Bueno,
0: molt més, per
1: molt més, moltíssim més, però és brutal, És brutal escoltar eixes paraules ara mateix, en guany, en este moment que estem vivint, parlant d'educació...
0: Sí, tota la idea, vull dir, no,
1: és una passada.
0: No està triada l'atzar,
1: no, evidentment.
0: Més que podrem escoltar, però
1: evidentment,
0: també que estos moments servisquen de reflexió i dels grans, en este cas, intel·lectual, perquè Joan Fuster va més enllà de filòsofs, escriptors, com pots trobar en l'enciclopèdia. Sense cap mena de dubte, Joan Fuster és, si no el més, un dels intel·lectuals més importants d'Europa,
1: sí,
0: del segle XX.
1: Sí.
0: No estic parlant ni de nosaltres ni d'Espanya. És reconegut a les universitats estrangeres i a càtedres amb el seu nom. S'estudia la seva producció perquè és del nivell del que acabeu d'escoltar.
1: Espectacular. Manolo, tenim efemèride esta setmana?
0: Tenim una efemèride i no vull que siguin sempre celebracions. L'altre dia recordem en Jaume I i les seues noces, no? la boda amb Violant d'Hongria, personatges importants. Enguany és una efemèride que també cal recordar. El 23 de setembre de l'any 1609 es va produir un dels fets, jo crec que més luctuosos de la història dels valencians, d'Espanya en general, però sobretot dels valencians. A València es pregona el decret d'expulsió dels moriscos. Ahí entrem en la tradició, jo crec que molt hispana, d'expulsar qui no interessa, qui no molesta.
1: Qui no ens agrada.
0: Estem en el moment que estem,
1: sí,
0: i pot vindre bé recordar aquesta efemèride, no? El rei Felip III va expulsar els moriscos i ahí pues, s'adjuntaven una sèrie de motius, primerament religiosos, però també polítics, arguïen alguns de seguretat, la mateixa política de la monarquia del moment, no? Per a reforçar una uniformitat religiosa i territorial que han buscat les monarquies dels Àustria i dels Borbó al llarg de la història, i també interessos econòmics i socials. El que és ben cert és que amb aquesta expulsió entre 1609 i 1614, aleshores el Regne de València perd un terç dels habitants del regne. A més, amb una particularitat, els moriscos eren el poble que treballava la terra. I la València d'aquell moment era fonamentalment agrícola.
1: Em sona tant, tant.
0: Sí, sí. Hi ha casos de pobles menuts, i no molt a prop, i a prop d'ací, que perden el 90% de la població, ja dic. A més, expulsions dramàtiques, vull dir, perquè després vindrà una segona part en què moltes famílies d'aquestes que se'n van al port d'Alacant, si el tenen més a prop, que és d'on van eixir molts vaixells cap al nord d'Àfrica, de fet encara n'hi ha una comunitat important al nord d'Àfrica, que arriba a tindre cognoms relacionats amb cognoms valencians. Clar. Els moriscos estaven integrats. Penseu que són els hereus dels àrabs. Estaven des del segle VIII, d'ací, estem parlant del segle d'ací.
1: Sí, sí, que no acabaven d'arribar, saps? No acabaven d'arribar.
0: Analitzar aquestes coses des del punt de vista de la història i dir que no eren valencians... Doncs, que li ho diguen a algú que porta les generacions que duia. Però, a més, la base, ja dic, de treball del camp, i va ser molt traumàtic. Les famílies van haver d'abandonar les criatures, ahir va haver un procés de conversió, i això pues, també és una efemèride en el sentit de recordar també aquests aspectes històrics que afecten ens afecten a nosaltres com a valencians.
1: I això va passar al setembre de 1609.
0: Això, el 23 de setembre de 1609, es va decretar, es va fer el decret públic, el decret d'expulsió dels moriscos a València.
1: Eixa és la femenina d'esta setmana i hem d'anar acabant ja, Manolo. La teua intenció és acabar sempre en música, no? Perquè dius que la nostra llengua també sona, evidentment.
0: La nostra llengua també sona, la nostra llengua serveix per a descobrir artistes valencians, per a que afegim les playlists de valencià que estan a totes les xarxes i les plataformes, i que moltes vegades en una cançó trobes el que volen dir-te. Jo he triat, no sé si la vols presentar tu o la
1: presento. No, presenta-la tu, que l'has triat tu.
0: D'un grup que en teoria s'acaba d'acomiadar.
1: Sí, no? Bueno, porta un any acomiadant-se.
0: Però bé, va tindre uns concerts magnífics al Zira i no fa massa temps. En una revisió que va fer d'un tema que ja havíem fet l'any 2018, que és molt conegut, que és la Mediterrània, no? Però en aquest cas es diu La gent de la Mediterrània, en la versió que van fer pel març d'enguany, del 2026, i que va reunir en un videoclip preciós, si voleu veure'l, les veus de l'escena musical valenciana, catalana i balear, i que en teoria funcionava com este comiat del grup, no? La gent de Mediterrània és una cançó que ara escoltareu i que parla sobretot d'arrels, d'identitat, de sentiment, de pertinença a la terra mediterrània, i que la Mediterrània no només és un lloc geogràfic, sinó que també ens fa consum, és una manera de viure, de sentir, de relacionar-nos amb els altres, i que malgrat les dificultats que ahí estan, totes les que hem tingut, tenim i tindrem, la unió i la cultura permeten mantindre la nostra identitat viva. I per això treballem cada dia i volem fer paraula viva també gràcies a Ràdio Ontinyent.
1: Ahí queda, señores y señores, ya sona la fúmiga amb la gent de la Mediterrània. Manolo Requena, Paraula Viva tornarà la setmana que ve. T'esperem així. Una abraçada molt forta i moltes gràcies.
0: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Adéu.

0: Tomás Marín.
1: Bueno, com bé saben, estem ja encarant a la recta final d'una nova setmana, per cert, una nova setmana de competició. El per què? Perquè tenim dies a destacar, tenim dies importants, comença una nova lliga i cal contar-ho. Cal contar-ho per diverses qüestions. La primera d'aquestes, pues que és una setmana important per als equips de la Vall d'Albaida, si volen continuar amb el ritme, amb les ganes de competir, amb la il·lusió, per el debut, per exemple, de segona i tercera valenciana en el que és l'apartat de Lliga, per la continuïtat d'aquesta victòria de l'Ontinyent 1931 front a l'Atlético Saguntino, per la necessitat de sumar un més 3 en el casiller este cap de setmana a la Geneta davant el Torrent, o també, com no, per les ganes que té el Benigànim de sumar també aquesta primera victòria a casa, al municipal de Benigànim, en lloc on juguen este cap de setmana. Bueno, ha repès els entrenaments a la Geneta, ho va fer a la jornada d'ahir, avui de nou, entrenament preparant aquest partit al municipal de Sant Gregorio, i per altra banda, l'Ontinyent 1931 entrenarà dijous, que és avui, divendres, i també dissabte en sessió matinal, per a preparar aquest partit que es jugarà diumenge a les 11:30 del matí a la Ciutat Esportiva del Llevant, davant el filial del Llevant, a Bunyol. Gran partit, el que anem a tindre per davant. Bueno, esta és l'actualitat que tenim dels equips de la Vall d'Albaida. Estes són les principals qüestions que cal contar-los. I per altra banda, pel que fa a l'àmbit poliesportiu, l'ESE d'Ontinyent ja té tancada la plantilla amb dos nous fitxatges. El pivot neerlandès Reinder Brandsma, de 2 metres d'altura i amb experiència a la BNXT League, i el base madrileny John Estrella, de 19 anys, que la passada temporada va militar a l'Elx amb una mitjana de 19 punts per partit. Els dos ja treballen a les ordres de Carles Bonet i debutaran aquest cap de setmana en un partit que es disputarà diumenge a les 6:30 de la vesprada al Fernando Rubio, davant del Burjassot, en el primer amistós de pretemporada a casa i amb entrada gratuïta. L'ESE d'Ontinyent arriba després de guanyar el primer partit de preparació davant el Tavernes Blanques per 74-85. Més qüestions a contar-los d'actualitat i de novetats, i és que l'organització de la pujada a l'ermita de Sant Esteve d'Ontinyent ha anunciat que la cursa s'ajorna per més endavant. Recorden que la cita estava prevista per al mes de novembre, però diverses qüestions a nivell organitzatiu han fet que aquesta cursa es cancel·lara. Bueno, estarem pendents d'aquesta informació i treballarem en la mateixa per conèixer què és el que ha passat en l'organització d'esta pujada a Sant Esteve. Però bueno, això és la mala notícia del dia, però també tenim una bona, important, sobretot per un retrobament amb les pistes, perquè l'Ontinyent i Juan Carlos Ferrero tornarà al circuit ATP l'any 2027. L'ex número 1 del món i exentrenador de Carlos Alcaraz ha confirmat el seu retorn després d'un any més allunyat de la competició. Ferrero ha explicat que està aprofitant aquest temps per estar amb la família i preparar el seu pròxim projecte professional. Les contem en declaracions a Movistar Plus Deportes.
2: Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Bueno, este año tranquilo, con la familia, dedicándome a los niños que me juegan al fútbol en vez de al tenis. Y bueno, un poquito de calma y preparando un poco lo que viene el año que viene.
3: ¿Qué es lo que viene el año que viene?
2: Bueno, todavía no puedo revelar, pero bueno, creo que volveré al circuito, pero bueno, todavía no puedo decir con quién.
1: Ens alegrem moltíssim, dice, retrobament amb les pistes, perquè de moment es manté en secret quin serà el jugador al qual entrenarà en aquesta nova etapa. La major de les sorts, per al tenista ontinyentí. Més qüestions. El circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida fa parada aquest dissabte a Montaverner, amb una nova edició de la Volta a Peu. La jornada començarà a les 6:30 de la vesprada amb les proves infantils, mentre que la cursa absoluta, disculpen, arrencarà a les 7:30 de la vesprada. L'organització habilitarà servei de guardarroba i també beguda isotònica per als participants. Les dutxes estaran disponibles al poliesportiu situat al costat de l'arribada a meta. I ja per tancar, això també és una notícia que volem destacar i que tinguin tots i totes en compte, perquè el jugador d'escacs de l'Olleria, Sergi Soler, ha participat este cap de setmana en la seva primera competició internacional, el Craiova Grand Prix Ràpid 2026 a Romania, amb més de 300 participants, on ha jugat amb 3 rivals titulats i ha superat un jugador d'Elo 2063, demostrant un nivell competitiu front a contrincants de categories superiors a la seua. A més, la setmana passada, vull contar-los que també va participar al campionat d'Espanya celebrat a Oznayo, a Cantàbria, on ha quedat en la posició número 40 entre 118 participants i el 6è d'entre les jugadores i jugadors provenients de la Comunitat Valenciana. Donem l'enhorabona a Sergi Soler. Una gran enhorabona. Bueno, avui que anem a fer el nostre ser deportiu s'entenia en la Vall d'Albaida. Doncs anem a ser clars i directes. Anem a parlar del Club Deportiu Esport Base Ontinyent, de la FEBO. Perquè avui es coneixerà el nou nom del president o presidenta d'aquest club formatiu de futbol a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Tots els pares i mares de jugadors del club podran votar avui de 5 a 8 de la vesprada en els camps de la Puríssima. I què anem a fer? Anem a parlar en primer lloc amb Lorena Ríos, endavant del projecte Som Febo, i per altra banda anem a parlar de la qüestió de la candidatura de David Moya, que encapçala aquesta amb l'eslògan l'escola és de tots. Anem a fer un repàs a totes les qüestions que envolten el seu programa electoral en aquesta candidatura i en aquests dies que han estat moguts a les oficines de la FEBO. Agafem aire i saludem ja, en primer lloc, a Lorena Ríos.
0: La desigualtat viu a casa. Davant d'això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap. Cofinançat per la Unió Europea.
3: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena Ser. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena Ser seleccionando Radio Ontinyent y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés.
1: I comencem amb les entrevistes que us comentava a l'inici d'este Ser Deportivo Ontinyent la Vall d'Albaida, perquè, com bé sabem, avui és un dia important o importantíssim per al Club Deportivo Esport Base Ontinyent, els que no coneguen aquest nom, la FEBO, perquè els pares i mares dels jugadors i jugadores, els socis i sòcies d'aquest club, estan cridats a les urnes per decidir qui assumirà la presidència del club fins a l'any 2030. Hi ha dues candidatures, i una d'elles és la que encapçala Lorena Ríos, amb el lema Som FEBO. Lorena, què tal? Molt bona vesprada.
4: Bona vesprada, Tomàs. Com estàs?
1: Encantada de saludar-te i, com no, donar-te les gràcies, agrair-te que estiguis així nosaltres en directe al nostre Ser Deportivo Ontinyent en la Vall d'Albaida. Un plaer.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Bueno, com no, la pregunta del milió. Com arribeu a aquest dia? Quines sensacions teniu abans d'afrontar una votació que va decidir el futur del club durant els pròxims 4 anys?
4: Ha sigut un camí complicat. N'hi ha que donar este xicotet detall que no ha sigut tan esperat, tan idíl·lic com volíem, però havem arribat al punt final i estem molt contents i orgullosos del recolzament tan gran que hem tingut per part de les famílies, dels pares i mares membres del club. Així que tenim una posició molt, molt positiva per a aquesta vesprada.
1: Què us va portar a donar el pas i presentar una candidatura per assumir la presidència de la FEBO i també preguntar-te què penseu que necessita el club en aquests moments?
4: La idea és de tots els socis i socis per igual. Entres a les instal·lacions i veus que no s'ha fet ninguna millora en ningun dels últims anys, de que hi ha una política de forma del club que no s'estima el club, o sigui, no hi ha identitat de club i ser orgull de quan vas a algun altre poble i dius jo soc de la FEBO. I això és la iniciativa inicial, de veure que no s'estava reinvertint res en els xiquets, en els clubs, i això és el que va motivar a la gent a reunir-se per a formar aquesta candidatura.
1: Lorena, com no, m'agradaria preguntar-te per la teva junta directiva, amb quines persones pues, has presentat aquesta candidatura, i si es pot explicar un poquet com va formar-se aquesta junta directiva, si al final dels comicis d'esta vesprada i si ho elegits.
4: Pues, el nostre equip està format per 9 persones, tots membres del club, en el qual tenim una ramificació en tots els nivells deportius, des de l'amateur fins al prebenjamí, tant en el masculí com al femení. Vol dir que tenim capilaritat a tots els extrems del club i està formada per gent tant del món deportiu com el futbol. Per exemple, tenim a Juanjo Pereira, que ha estat fent com a jugador de futbol d'alt nivell, a segona regional. O, per exemple, en el meu cas, jo sóc sponsor de la FEBO durant anys i sóc CEO d'un gimnàs del poble. A més, te contem en estudis financers, tant Pablo com jo, que els dos som llicenciats en ciències econòmiques i empresarials i món de i gent del món d'empreses del poble, com pot ser Maria José o pot ser Jaime, el qual ens ajudarà a millorar les instal·lacions públiques. I després gent que està molt, molt vinculada al club, com Maria José, que porto 12 anys com a membre del club, i membres que portem de l'anterior junta directiva, com pot ser Jordi i Maria, que ens porten ja el coneixement intern i l'experiència, i com no, Maria Àngeles, que té una red de coneixements, és molt volguda pel poble i també està molt, molt vinculada a l'estaf femení. Així que tenim una capil·laritat molt gran i som pares i mares del club.
1: El vostre lema és «Som febo» i parleu de reinvertir en els fills i filles. Quan parleu de reinvertir, en què tradueix concretament aquesta idea? Quines serien les primeres decisions que prendríeu?
4: A veure, com bé diu el lema, reinvertir en els xiquets vol dir que tots els ingressos i tots els beneficis del club vagin directament als xiquets. Nosaltres plantegem una nova estructura deportiva amb major qualitat, amb menys duplicitats, i les responsabilitats queden clares. El cost anual de l'estaf directiu és massa elevat i nosaltres plantegem un nou estaf deportiu en el qual són un equip i les tasques queden dividides entre tots per manera igual. A dia d'avui hi ha un estaf deportiu en el que el cost supera pràcticament els ingressos de les quotes dels xiquets. A banda, tenim, com bé se sap, un equip amateur tant masculí com femení, el qual tots els gastos està sufragant-los els propis xiquets, les quotes dels xiquets, i nosaltres plantegem dividir en tres partides la comptabilitat. Per una part, l'amateur masculí, femení i el club. I el que estem dient és que els amateurs tenen que autofinanciar-se, buscar sponsors, buscar patrocinadors i que de la quota dels xiquets no recaiga el cost d'aixòs amateurs. Aquestes són les idees pràcticament centrals de la nostra proposta, en el qual l'estalvi que es farà en aquesta reestructuració s'invertirà directament en les millores d'instal·lacions, en millores de metodologia, millores d'equipament, i tot es reinvertix per al club i per als xiquets, que aquest és el nostre lema.
1: Parlaves d'aquesta nova reestructuració esportiva, et preguntava abans. Clar, m'agradaria conèixer a aquestes persones. En porteu unes quantes, segons la candidatura i el que pugui llegir als vostres documents que ho van presentar al llarg de les passades jornades. Explica'ns un poc quina és la nova estructura esportiva que voleu dur a terme pel que fa a les persones que estaran al capdavant.
4: A nivell esportiu, nosaltres preparem una nova estructura, ¿vale?, en el qual no tenim una persona encapçalant aquesta estructura. Com jo abans he dit, som un equip de treball, tant la junta directiva com la junta esportiva. Nosaltres dividim, per una part, la metodologia, en el qual tenim dos persones, tant per la rama masculina com femenina, que apostem molt per el femení, encapçalat la metodologia per Rafa Cebrián i per Rocío Herbas. Els dos en grans títols. Actualment Rafa està com a segon entrenador de l'Ontinyent 1931. Volem que aquest conveni s'afiança un poquet més. I Rocío, que conta un gran història futbolística en el món femení. Per altra banda, contem en Omar, que és una persona molt estimada dins del club, com a seguiment deportiu, i s'encargarà de les llicències, de controlar els jugadors, de que tot s'estiga fent, que els partits vagin endavant conforme toca, complint la metodologia que plantegem. Apostem per la preparació física, en la qual tots els xiquets i tots els membres del club tinguin aquesta preparació física, el qual serà per a millorar la tasca dels entrenadors, perquè vindrà ja totalment dissenyada a acord de les categories, en les edats, tot a acord i tot en la mateixa filosofia de preparació física global. I després tenim la divisió de futbol 11, futbol 8 i futbol femení. Encapçalant el coordinador de Futbol 11 tenim a Víctor Navarro, que suma moltíssima experiència, és professor d'educació física, en readaptació de lesions deportives, Víctor Navarro. Per part de coordinació de Futbol 8 plantegem a Kevin Crevi Morant, que és llicenciat en CAFAD, és jugador de futbol sala en lligues molt altes de divisió, i del món del femení arrastrem el que ja portem, que estem molt orgullosos de com s'estan fent les coses en el femení. Laura Perigüey, que és coordinadora del futbol femení, i junta Rocío Herbas, com bé ja ben dit antes, estan encapçalant les llistes del món.

0: i aposta molt pel femení, i perquè no és futbol femení, sinó són futbolistes. Sí. I tenim parlat en l'àmbit institucional, tenen molt d'interès en aportar mitjançant finançament per al desenvolupament d'este futbol, d'estes futbolistes, i tenim planejat moltes reunions a l'àmbit institucional per a que puguen afavorir que siguin creixent les dones al nostre club.
1: Un club de futbol base no és només competició, també hi ha famílies, entrenadors, educadors i, sobretot, i crec que és el més important, xiquets i xiquetes. Quin model de club voleu construir més enllà dels resultats esportius? Pel que fa als valors.
0: Nosaltres tenim uns compromisos ordenats per al canvi, en el qual volem que el club seguisca en tots una metodologia comú, independentment de si jugues en una categoria, si formes part d'aquest equip, els A sempre s'han dit que són els millors. No, així formem xiquets, formem jugadors. Tots tenen el mateix dret, tots participaran en els mateixos events, cada un acorda en la seva categoria. Tots tindran accés i dret a lo que podam aportar el club a nivell de fisioteràpia, a nivell de nutrició, de prevenció, de psicologia, tots per igual. Lo que aportem és una gran comunicació a les famílies, perquè fins ara la comunicació, això ja com a mare, donava molt que desitjar, perquè no arribaven els missatges, no arribaven en claretat, no sabies què passava dins del club, i ara nosaltres obrim a ser més partícips en els a famílies, als pares, en la presa de decisions, en què invertir en estos ingressos que podem generar al club, en què volen les famílies que siguem beneficiaris per als xiquets. Volem activar els convenis, millorar els campus, que els xiquets vinguin als campus d'estiu feliços, en ganes, en noves coses que aportar, que fins ara el club s'ha quedat un poquet obsolet, perquè, com bé ha dit, arrastra i continua arrastrant, i volem continuar arrastrant aquello que portem anys veient que va en decadència. Volem millorar les instal·lacions, també. Volem que els xiquets tinguin aquello que no tenen, millorar els vestuaris, però és bé dels xiquets, que és aigua calenta, tinguin drets tots els xiquets de l'aigua aixa calenta, que tinguin una fonteta d'aigua, perquè quan fa molta calor els xiquets puguen veure, tinc moments que no tenien aigua. Moltes coses, aquestes manques que no tenen petos, no tenen porteries, doncs vegem que ahí n'hi ha molt per fer, molt per fer. I sobretot també sentiment de club, que estiguem orgullosos de pertenèixer a aquest club, al club del nostre poble.
1: I parlant de les famílies, ja m'esmentaves a grosso modo com voleu canviar la relació entre el club, entre els pares, les mares, el club, però clar, com voleu fer que participen en aquest dia a dia a l'escola? Què teniu plantejat des de la vostra candidatura?
0: Bueno, de moment ja hem plantejat una novetat que no n'hi ha en el club. Volem crear un decàleg que es donarà des del moment zero, tant de jugador per a famílies, per a entrenador. Ahí ja s'estipula com va muntar-se, com se distribueix cada xiquet, per què va en este equip, per què no va en este, quines normes tenen que complir tant els jugadors, puntualitat, les dutxes, els pares, el respecte a l'entrenador. Tot això, aquesta informació ja serà traslladada als pares des del primer moment. Plantegem unes reunions formatives a l'inici, a meitat i a final de temporada, que ara no se fan, en el qual es conta què anem a fer, per què estarem en este grup, a meitat temporada com estan metent-se les coses, i a final temporada com havem fet la conclusió i el cierre de la temporada. Plantegem també una reunió setmanal en el qual un pare, va cita prèvia, pot sol·licitar parlar en coordinació, en direcció, en l'entrenador, per a que mos faci i mos transmitisca quines necessitats tenen a nivell de família, d'equip, si veuen alguna manca, alguna cosa que està passant, per a arribar i enterar-nos, que a dia d'avui no, tampoc n'hi ha. Una comunicació molt més útil per WhatsApp, per les redes socials. Sí. Quan hi ha una convocatòria de partit, pues que s'estipule tot ben explicat, tot ben comunicat i amb molta transparència per als pares. I com bé he dit, que siguin partícips en la presa de decisions de les millores per al club. En les assemblees, invitar-los a que vinguin a les assemblees per a que puguen destinar les millores per al club en el que ells creguen que siga millor per als pares. Una escola partícip.
1: I ja per tancar, a veure, no som minut d'or, no vaig a contar-te un minut com si fos una política, però clar està que crec

0: que quan arriba un dia d'aquestos, i hi ha dos candidatures, al cap i a la fi el que ens agrada fer és com el nostre minut d'or per tancar aquesta xerrada. I volia plantejar-te este minut d'or, este missatge final, fent esta qüestió. Per què creieu que les famílies haurien de confiar en el vostre projecte per a dirigir la FEBO fins a 2030?
1: El minut d'or és ben fàcil. Porta molts anys el club estancat. Si continuem en la mateixa metodologia, les mateixes persones, com s'està plantejant, jo crec que el club no evoluciona. És molt fàcil dir en el paper i dir anem a fer. I la meva pregunta és, per què no s'ha fet fins ara? I com van a fer aquests canvis que plantegen? Augmenten personal. Com van a pagar-ho? Si a dia d'avui, en els ingressos que té el club, no es poden fer millores. Nosaltres plantegem el canvi, som el canvi. I està clar que a lo desconegut tot el món té por, però nosaltres plantegem una reestructuració en qualitat, en persones. Som famílies com vosaltres. Estem amb moltes ganes de canviar les coses, amb molta il·lusió, i amb moltes ganes de reinvertir en els vostres xiquets, en els nostres xiquets, que realment són els importants. Així no parlem de figures, no parlem de persones ajenes al club, parlem dels xiquets, en reinvertir tot aquello que és el seu dret, que per això estan ahí, que fan el club més gran, que formen part de la nostra història i som el futur del club, els xiquets, tot per ell i per ells.
0: Lorena Ríos, un plaer parlar amb tu i molta sort per aquesta vesprada. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
3: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent.
4: A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
5: Alexa, pon las noticias de la SER.
4: ¿Qué haces, Carlitos?
5: Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice... Alexa, pon las noticias de la SER.
4: Muy listo tu padre.
6: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
7: Alexa, pon las noticias de la SER.
6: Cadena SER. Dicho y hecho.
0: Com us contava abans, avui els pares i mares del Club Deportiu Esport Bassa-Ontinyent tenen la paraula, socis i sòcies. Entre les 5 de la vesprada i les 8, als camps de la Puríssima podran votar per decidir qui estarà al capdavant del club fins a l'any 2030. Una votació amb dues candidatures i dos projectes diferents. Un d'ells és el que encapçala David Moya, amb el lema La escuela es de todos. El saludem ja al nostre ser deportivos. David, què tal? Molt bona vesprada.
8: Hola, molt bona vesprada.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns i treure aquests minutets a unes hores d'inici de les votacions. Moltes gràcies, David. Bueno, volia començar, com no, preguntar-te per aquest dia, que és especial, és diferent. Com arribeu al mateix? Quines sensacions teniu abans d'afrontar una votació que decidirà el futur del club durant els pròxims 4 anys?
8: Pues una, pues molt tranquil·la, perquè això no és una cosa que tinguem que elegir nosaltres. Això hem que elegir els pares, el que vulguin triar els pares. Si continuar en una escola per a tots els xiquets i xiquetes en la mateixa igualtat o l'altra part, que és la de Lorena.
0: Què vos va portar a donar el pas, este gran pas de presentar-vos a la presidència del Club Deportiu Esport Bassa-Ontinyent? Què penseu que necessita el club en aquests moments?
8: No sé, el club portem ja uns anys siguent nominat per la Comunitat Valenciana com una de les millors escoles. Entonces no veig jo la diferència de canviar-ho tot tan radicalment. Nosaltres comptem amb la figura del nostre director deportiu, Pasqual Donat, que és la millor persona, crec jo, que està per dirigir aquesta escola. Mm-hmm. És un referent per a tots els xiquets i xiquetes, per el que ha sigut ell.
0: També, com no, en relació a lo que necessita el club, parleu de continuïtat, no? De continuar en eixa línia que duguem portant durant els últims anys, no?
8: Sí, portar aquesta línia, anar millorant, volem millorar instal·lacions, volem millorar el tracte en els xiquets, que els pares puguen arribar més a nosaltres i vamos, això és el que tenim previst, que no, disfruten els xiquets i les xiquetes, que són els que tenen que disfrutar d'aquest esport tan bonic.
0: El vostre lema és l'escola és de tots, i parleu d'una escola més social, més participativa, transparent i oberta als pares i mares. Com voleu convertir aquestes paraules en actuacions concretes, David?
8: Pues que els pares, quan tinguin algun problema, puguen arribar a nosaltres per intentar resoldre-lo, i que el que estem comentant, que sí que es puguen disfrutar del futbol, que és un esport molt bonic, i vamos, és el que nosaltres volem. Que puguen arribar totes les famílies, que es troben com una família i no com una competició, n'hi ha que competir i n'hi ha que... I tal, però que puguen arribar a moratros i poder solucionar els problemes que puguen tindre els pares.
0: També una de les idees que, en les que poseu el focus en la vostra candidatura és la de donar més protagonisme al que són les famílies, com bé esmentaves. Com hauria de canviar aquesta relació entre directiva, entrenadors, pares, mares, i fins on hauria d'arribar aquesta participació?
8: Pues volem ficar una figura perquè tinga pues, un busó de sugerències, quan els pares puguen transmitir els problemes que vegin o que tinguen, que vegin que es pot canviar això, tal, i poder arribar a escoltar-lo a tots.
0: També parleu vosaltres en el que és el vostre programa, per dir-ho d'una forma, d'aquesta candidatura. Parleu d'aspectes com poden ser la humilitat, la convivència, el respecte i la igualtat d'oportunitats. Com es traslladen aquests principis al dia a dia d'un club amb tants xiquets i xiquetes i amb equips de diferents edats i nivells? Com es fa, que és el que teniu pensat per aconseguir traslladar aquests objectius a una realitat des de la FEBO?
8: Pues tindre prou comunicació en el staff tècnic, que jo crec que s'havia perdut prou, que ells mos comenten els problemes que n'hi ha, les diferències que n'hi ha, els pares per la seva part igual, i vamos, és continuar en el ritme que estem continuant aquesta escola, que puguem tots els xiquets disfrutar del futbol els fins de setmana. Volem tindre també amb implantar una xica perquè siga nutricionista, volem ficar un metge que siga els dies de partit allí, per si hi ha algun problema amb algun xiquet, i, vamos, millorar un poquet tot.
0: En l'àmbit estrictament esportiu, David, quin model d'escola voleu? Què vos agradaria mantindre del funcionament actual i què considereu que caldria modificar, que caldria millorar, anem a dir?
8: Millorar, pues, no sé, millorar, estem nominats dos vegades una de les millors escoles de la Comunitat Valenciana en el tema esportiu. De competitivitat i tot, no crec que n'hi hagi de millorar massa. Continuar confiant en el nostre staff.
0: Com ha de ser la relació amb els entrenadors i les persones que treballen en l'àrea esportiva? Quin paper voleu donar-los des de la presa de decisions del club? Sobretot el pel que fa als entrenadors.
8: Volem tenir un representant de coordinació dins de la Junta perquè puguem transmitir molt els problemes que tenen l'entrenador en algun pare, això, i nosaltres poder arribar a les famílies.
0: També compteu amb el suport de l'actual director esportiu, que és Pasqual Donat. Què significa per al vostre projecte comptar amb aquest suport, i també quina continuïtat o canvi plantegeu respecte al treball esportiu que s'ha fet fins ara? Sobretot amb aquesta continuïtat de Pasqual Donat, què voleu?
8: Pues tenim, hem acordat amb el Villarreal preparar amb ells una tecnificació, en un encarregat de tecnificació que serà el Jorge Corella, que l'hem incorporat també a l'estaf tècnic, i intentar que els xiquets puguen tenir una tecnificació tots per igual, que puguen entrar dins de les cotes que paguen els xiquets, no privatitzar una tecnificació a part, que la tinguin incluïda dins del nostre projecte.
0: Quines serien les vostres prioritats en l'àrea esportiva durant els primers mesos de mandat?
8: Pues de moment, veurem de quadrar-ho tot, perquè ha estat prou desestructurat des de este últim any i el test que portem ara entre el programa electoral, i va a veure si podem reconduir-ho tot a que continuï siguent com ha sigut fins als últims 5 anys.
0: Com voleu garantir que tots els equips i totes les categories reben una atenció adequada, tant en l'àmbit esportiu com el formatiu, que també és important en una escola de futbol?
8: Pues per això hem proposat també al Jorge Corella, que és psicòleg deportiu, perquè si n'hi ha alguns problemes es pugui encarar-se a les famílies, als pares, i que ens transmetisca els problemes que n'hi ha.
0: També és important, i s'ha parlat molt en el que ha sigut aquesta campanya, anem a dir, de candidatures, respecte al paper que deu agafar el futbol femení dins de la pròpia FEBO, dins d'aquest projecte de club. Teniu previstes mesures concretes per al que és el futbol femení? Teniu alguna idea pensada per a impulsar-lo?
8: El futbol femení es que deu anar tot unit al futbol masculí, no té per què ens hi haurà ninguna diferència. Té que portar tot per igual. Volen que siga tot estiga dins del mateix bloc. No ser director deportiu, té que ser el director deportiu tant de masculí com de femení. I ell tindrà la seva coordinadora perquè li transmetis els problemes que n'hi ha i portar-ho tot igual. No volen diferenciar ni de xiquets ni de xiquetes, que siguin tots igual. Tot és una escola, és la mateixa escola, és una família.
0: Mm. Un dels reptes habituals dels clubs de futbol base és trobar i retenir entrenadors i formar-los adequadament. Quina proposta teniu en aquest sentit pel que fa al treball esportiu dins de les banquetes?
8: Pues tenim acordat el que t'he comentat. A part de la tecnificació que hem acordat amb el Villarreal, també han parlat de que pues, aniran entrenadors nostres allí a les instal·lacions del Villarreal perquè tinguin allí un millor funcionament, l'expliquen un poquet i tinguin més experiència de veure com treballa l'escola del Villarreal.
0: Mm. Com voleu millorar vosaltres la comunicació del club amb les famílies, amb els jugadors, amb les jugadores, a banda d'aixes principals idees que m'has esmentat abans i també aixa continuïtat respecte a com s'estaven fent les coses a hores d'ara en el club, quina és la idea que teniu en ment per a continuar millorant aixa comunicació interna entre tots els agents de la FEBO?
8: Com millorar? Hem tingut ja, pues, atenguent-los millor els pares, sentir-los els seus problemes que puguen tindre i les seves diferències, i m'ho agradaria inclús incorporar alguns pares de diversos equips perquè estiguin ells també al tanto de veure les diferències que estiguin en la nostra junta.
0: Hmm. Volia preguntar-te també, és important perquè al cap i a la fi també, com no, hi ha que parlar de la finançació a nivell local i pel que fa a les institucions, i volia saber respecte a la relació que se vol mantindre amb les diferents entitats com poden ser l'Ajuntament, les empreses col·laboradores i altres entitats esportives d'Ontinyent. Com va ser aquesta relació? Com aneu a reforçar-la?
8: Pues de moment anem a veure com està el tema, perquè jo hasta que no entre no sé la relació, com estava, estava la relació. Ara quan entrem, pues, reunir-se amb ells, a parlar amb ells, buscar més sponsors, buscar sponsors perquè els nostres amateurs es financin sobre els sponsors, no costi a part de l'escola, i vamos a veure com s'ho trobem.
0: Com penseu que garantir que el club siga accessible, independentment de la situació econòmica de cadascun?
8: Per intentar ajudar a col·laborar a les famílies. Sempre n'hi ha famílies que potser fins i tot no poden arribar, per intentar buscar solucions. Mm. Amb patrocinis, conforme siga, però buscar solucions.
0: Quins indicadors aneu a utilitzar en un futur per saber si d'ací a un any si ells són elegits com a nova junta directiva de la FEBO per a continuar i per a saber com no, si el vostre projecte està funcionant. No sé si teniu alguna idea respecte a objectius a futur, si és vostè com a candidat i com a president de la FEBO.
8: Objectius com a futur?
0: Sí.
8: Volem com van passant. La veritat que hasta el moment problemes no havien hagut. Estos dos anys han sigut els últims que n'hi ha hagut, els problemes que n'hi ha hagut. Però jo he estat en la junta directiva de Miguel Ángel Molina i el club ha funcionat, jo crec que prou bé.
0: Hmm. Si avui els pares i mares vos donen la seva confiança, quina seria la primera decisió que prendria com a president?
8: Uf. Però no ho sé, de moment és començar, que tenim les competicions ja a punt d'arrencar.
0: Això sí.
8: Que arrenquen i veure a les famílies, si mos donen l'apoyo, pues, intentar no fallar-los.
0: Hmm. I ja per acabar, David, volia preguntar-te, bueno, volia fer-te la consulta respecte a lo que és el famós minut d'or quan parlem d'una campanya, no? Això no és una campanya a nivell electoral de l'àmbit polític, és a nivell esportiu, però clar, és que hi ha dos candidatures i que esta vesprada, d'ací una estona, es va anar a votar a les urnes de la Puríssima. M'agradaria que fes el seu minut d'or amb aquesta pregunta. Per què creieu que les famílies haurien de confiar en el vostre projecte per dirigir el Club Deportiu Esport Baix Ontinyent fins a 2030?
8: Pues perquè el nostre projecte, el que diem, no volem ninguna discriminació, volem que tots els xiquets i xiquetes estiguin contentes, disfruten del deport, com és en aquest cas el futbol, i no tindre ninguna diferència entre xiquets i xiquetes, que tots els xiquets disfruten del futbol, siguin l'escola de tots i per a tots, sense ninguna discriminació.
0: Nos David,
8: això volem el vot.
0: Mm. David, volia donar-te les gràcies per atendre'ns, per passar aquests minuts al nostre ser deportiu on tinguem la Vall d'Albaida i, com no, desitjar-te la major de les sorts per a aquesta vesprada. Un plaer conèixer i un plaer xerrar amb tu.
8: Pues muchas gracias, Tomás.
9: Todos los días a las 8:30, Hora 25 Deportes con Gallego.
10: En media hora los resultados, las noticias, los sonidos del día y las opiniones que importan, la de los oyentes y la mía también.
9: Hora 25 Deportes, a las 8:30 en la SER.
11: Y al SEAT i 20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida, amb Esteban Arroyo.
0: Ja saben, un dia importantíssim per a la FEBO, per al Club Deportiu Esport Base Ontinyent. Poden anar a votar, pares i mares, de 5 a 8 de la vesprada als camps de la Puríssima al llarg d'aquesta jornada. Poden recuperar les entrevistes a la web de Ràdio Ontinyent, a l'app de la SER, si seleccionen Ràdio Ontinyent, i, com no, als nostres podcasts, sobretot a aquesta, el de SER Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. A més, tenen una web realitzada amb aquestes xerrades. Bueno, abans d'acomiadar-nos, una notícia d'última hora. Ja coneguem el perquè s'ha ajornat, anem a dir ajornat, la pujada a Sant Esteve, perquè les dates no tenien compatibilitat, per una incompatibilitat. És a dir, que la mateixa es farà entre els mesos de febrer i març, per a que ho tinga tothom en compte de cara a aquest esdeveniment esportiu tan important per a Ontinyent i la Vall d'Albaida. Nosaltres el que tenim que fer és acomiadar-nos. Bueno, ha estat un dia molt interessant, hem conegut dues propostes diferents, però amb dos interessants. Ara cal que les persones que tinguin dret a vot tinguin la que més li agrade. No podem dir més, la màxima objectivitat possible en amb dos entrevistes. Com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. A les 7 i 20 de la vesprada tenim la ventana on tinguem la Vall d'Albaida, on toca parlar de més qüestions relacionades amb la nostra comarca. I demà a les 3 i 20 arriben les prèvies, perquè és divendres. Arriba el cap de setmana i tenim moltes ganes de contar-los què és el que va a passar en els diversos camps de la Vall d'Albaida i també on els nostres equips tinguen a canar per a defendre el seu escut. Que tinguen una meravellosa jornada. Adeu.